0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanca, radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

pensin. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva bo.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Aquí, Xon, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Pep, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obro la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva boba.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs quin xororamà.
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
20: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més i que...

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Quirze. Però...
1: clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Work

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
10: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Necessit.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: vaig a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: també.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
2: Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
3: Poblejant. Som a tot el país.
4: Poblejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Si tu ja no m'estimes.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Sempre al teu costat.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura.

0: entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Arones.
0: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
3: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
4: Radio San Quirze.
5: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: don't you all fade away. Don't try to dig what we all say.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, soc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
5: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Siempre al teu costat.
2: Hasta aquí los egipcios y sus sacerdotes me contaron la historia y demostraron que habían habido 341 generaciones de hombres desde el primer rey hasta el último, el sacerdote de Hefestos. Y en esas hubo hasta tantos altos sacerdotes y reyes. Ahora bien, 300 generaciones de hombres son igual a 10.000 años, porque hay 3 generaciones de hombres cada 100 años. Y en 41 generaciones que todavía quedan, además de las 300, hay 1.340 años. De esta manera, en 11.340 años, ellos dicen que ningún dios en forma de hombre había sido rey. Tampoco hablaron de cosas tal, ni antes ni después, entre los que después fueron reyes de Egipto. Ahora bien, en todo este tiempo, según dijeron, el sol se había separado de su curso apropiado en 4 ocasiones y se había levantado donde ahora se pone y se había puesto donde ahora se levanta. Pero nada en Egipto se había alterado por eso y no se había tocado el río ni se habían tocado los frutos de la tierra ni había habido enfermedades ni muertes.
1: Punicoma, amb Mercè Martí Aromas.
2: Punt i coma, una setmana més amb tots vosaltres, amb tots vostès, aquí a Ràdio Sant Quirze, com sempre reivindicant el punt i coma que està en risc de desaparèixer. Feta la reivindicació, el text que he llegit al principi i que sembla un garbuix de números i anys és de la mà d'Herodoto, considerat el primer historiador de la història, un home que va néixer en el 484 abans de Crist, que a mi em sembla un senyor molt antic, però ell ja tenia gent més antiga que ell que podia explicar-ne la seva història, i ho va fer en 9 llibres d'històries. Què em passa avui a mi amb la història, amb els avantpassats? Doncs em passa una cosa molt curiosa, i és que a la taula avui tenim un mussol. Puc dir-te mussol, Jaume?
3: Sí, perfecte.
2: és en Jaume Barberà, el Premi Mussol 2026, que tinc l'enorme gust, plaer, il·lusió de que estigui avui amb nosaltres aquí a Ràdio Sant Quirze a l'estudi. Benvingut, Jaume.
3: Moltes gràcies.
2: I agrair-te que va ser una trucada així, entenc quina esperada i vas acceptar de seguida, així que moltes gràcies per la teva amabilitat.
3: Molt bé, molt bé.
2: Deia que Herodoto és el primer historiador, o almenys així se'l considera, dins de la història oficial que coneixem tots, i ve el cas perquè tu escrius de història, o en tot cas repasses la història, o la revises. Veurem com i per què. Però va haver un temps que tu no feies aquestes coses.
3: No,
2: què feies?
3: Jo sempre explico que sóc del metall reciclat a lletres. I als 14 anys a treballar, als vespres a escola, i el que es havia de fer doncs era estudiar un ofici. O sigui, tot bé perquè els meus pares es van separar que jo tenia uns anys. El meu germà, 14, i la meva germana, 3. El meu pare no estava en condicions de pujar-nos. Jo va fer ma mare, d'una noia, 40 anys, amb 3 fills, separada, ens van acollir els avis, i on hi he pogut estudiar. Però un veí li deia, Roseta, tu li podràs pagar una carrera al Jaume? I mi mare deia, no, doncs ha d'escriure un ofici. Per tant, als 14 anys ja treballo, a l'escola. Llavors vaig anar fent... Vaig
2: de quins anys parlem? Quins anys ens
3: jo vaig néixer el 1950, per tant, en tenia 14 el 1964. Però el 1964, en aquella època, en què a un nen li deies, què vols ser quan siguis gran guapo? Fos l'ofici que digués, si això era divendres, dilluns ja hi havia feina, podia anar a treballar. Jo no naixia en una escola, que el senyor Viladoms, que es va preparar molt bé, de manera que les empreses anaven a buscar aprenents allà. I una empresa que deia Caldereria Guillem, que un dels propietaris, un dels germans, tenia casa aquí a Sant Quirze, vaig anar a fer d'aprenent a l'edat de 14 anys. els vespres d'escola. Llavors, quan vaig arribar als 17 anys, vaig fer un curs preparatori i em van permetre anar a Terrassa a fer enginyer tècnic. Llavors, als 21 anys, jo ja era projectista, perquè dels 14 que treballava, era enginyer tècnic. Als 23 ens vam casar. Imagina't, aquella època la meva dona, 20 anys, era menor.
2: Sí, era menor.
3: Aquella època, la majoria...
2: 21, eren certs.
3: Sí, quan vam marxar de viatge de noces, li van dir, porta el llibre de família.
2: Sobretot.
3: Que demostrin que... I llavors als 23, doncs, bueno, vaig començar una carrera amb una empresa, guanyant molt la vida, i així. Però el fet d'escriure, no el fet d'escriure, jo dic que m'agrada més descriure que escriure. M'agrada explicar. Jo, tant com historiador, la història està feta. Sí. Hi ha molts historiadors. Que per això llavors, com que hi ha molts que han estudiat història, doncs per no anar a trepitjar ulls de polls, jo dic que sóc historiador per afició. Jo m'identifico com enginyer tècnic, que això no ho pot treure ningú.
2: Sí.
3: Llavors sóc historiador per afició, i llavors soc, ai, perdó, i escriptor per afició, i historiador per devoció.
2: Vale.
3: Que és el que i el que m'agrada molt és, no sé si ho explico bé, posar la història al nivell de que la gent ho pugui entendre. O sigui, no vull traduir el llenguatge vulgar, però vull dir, tu agafes un llibre d'Herodoto i costa. Llavors, segons quins historiadors hi ha, que agafen només amb dates i així, doncs jo allò intento, no ho sé, dulcificar-ho i explicar-ho de la manera més amena que quan entra en una casa, abans era dels diaris, els diaris abans el llegia doncs l'avi, la iaia, el pare, la mare, i així. Doncs jo intento això, que tots els públics puguin llegir. I una de les coses que m'alegra més de la feina que faig és perquè la gent no llegeix en general. O sigui, jo podria fer càlculs, que ho tinc calculat, que llegeix una de cada 50 o 60 persones. O sigui, té l'hàbit de llegir una de cada 50 o 60 persones. Però a mi hi ha gent que em diuen, jo no llegeixo, els teus llibres sí. Per què? Doncs perquè tinc un tipus de prosa molt senzilla. Jo no sé, un escriptor, quants mils de paraules pot utilitzar? Jo no sé si són centes o desenes. No tinc una riquesa de lèxic. Però el que explico, intento explicar-ho bé, intento explicar-hi que tinc interès. I això és el que faig des de... El primer llibre que vaig publicar va ser el 2011. I del 2011 fins ara, doncs, porto 12 llibres escrits jo, l'últim amb la meva neboda,
2: Ivet Vigo,
3: sí, i llavors els 10 llibres que he col·laborat amb altra gent. L'últim, concretament, el que va fer el Manel Sabés, d'un poble que és el nostre, que parla de Sant Quirze ara fa 100 anys.
2: Anem a pams. Tenim aquell enginyer tècnic,
3: sí,
2: que en un moment donat es jubila, seria això, més o menys l'ordre,
3: sí,
2: i en aquest punt arribes a una cruïlla vital, que és pinto o escric.
3: Sí.
2: Si ho he entès bé, comentàvem. I tires per escriure. També has pintat.
3: Sí, i has exposat.
2: I de més. Què trobes en l'escriptura, específicament en l'acte d'escriure?
3: Que la gent... Vull dir que puc ser útil explicant coses que potser la gent no entén o que podria tenir una altra opinió. No vull canviar cap opinió, però vull traduir les coses a nivell de que les coses que siguin intel·ligibles.
2: És a dir, tu ja escrius pensant en ser llegit.
3: És més, jo tinc una trampa.
2: Tens una trampa?
3: Sí, perquè quan escric i vull explicar segons què, dic, com m'expliques això a fulana? Perquè sé que és una veïna, una amiga, o fulano, m'entens? Vull dir, personalitzo quasi bé el que vull escriure perquè
2: aquell possible lector.
3: Ah, això m'entén. Perquè, si ella ho entén bé, tothom ho entendrà bé. Això és el que són trucs de...
2: Per poder orientar-te mentre escrius, entenc. I el fet, el moment, l'acte d'escriure, com el vius? Necessites estar sol, amb soroll, sense...
3: Mira,
2: soroll?
3: Jo tinc ara, per exemple, tinc 5 o 6 coses en marxa. Tinc una novel·la que fa temps que la tinc començada, tinc un llibre que és un encàrrec d'una entitat que ha plegat i volen... Tinc dos o tres articles en marxa del diari de Sabadell. Sí. Tinc diverses coses. Llavors, com ho faig? Què és el que més puc? Doncs l'article de la setmana que ve. Doncs llavors ja penso, faràs aquest. Llavors ja tinc tot de coses escrites. I llavors, quan estic més bé és a partir de les 9 de la nit,
2: Nocturn, mussol.
3: Sí, sí, fins les... Fins, no massa tard, no, fins a les 12 quarts d'una. Aquelles 2 o 3 horetes,
2: llavors,
3: tot flueix. Els adjectius surten els que vols exactament. El temps verbal surt exactament. Vull dir, tot flueix. Jo escric amb una pila de diccionaris, i vaig mirant, consulto coses també per internet i vaig escrivint. Llavors, la idea que vull fer jo, que vull sorprendre, i com el sorprendràs? Doncs això que has de dir, no, digue-ho al final de tot, i entremig posa això data, perquè, saps? I llavors, a la nit és quan estic més bé, quan estic més inspirat i quan disfruto més. Llavors, quan estic immensament feliç, li dic a la meva dona, ara sóc immensament feliç.
2: Que maco, a més a més. Aquests moments de gran felicitat,
3: sí.
2: I que a més tu respecten a casa això? Deixen
3: sí,
2: aquest temps i espai?
3: Sí, no, jo sort en tinc, perquè sí. jo a casa no faig res, ni una trita.
2: Què em dius?
3: Jo el que faig és el llit.
2: Ah, bueno,
3: però alerta, el faig amb escaire i cartabó i metro, eh?
2: Bé, deu quedar fifi.
3: Sí, no, el llençol de sota queda tensat, el de sobre amb el metro que penja de tot arreu igualment, vull dir que...
2: Però vull dir que... Després et dono la meva adreça. A casa no ens acaba de sortir a ningú.
3: No, però ja, em refereixo que tot el que és roba, menjar, totes les coses de la casa les porta la Teresa, la meva dona. Mm-hmm. Jo tinc aquesta sort i ella doncs m'ho respecta. I llavors, doncs, bueno, doncs mira, des del 2011 fins a aquests llibres han passat èpoques, i la inspiració i el anar escrivint, i som ara en una època tots dos jubilats, sí. I veiem doncs, que tenim una jubilació doncs, maca, vull dir que pot, vull dir que ella també fa les seves coses, sí. I jo escrivint sóc, ja dic, immensament feliç.
2: Un dia que vingui la Teresa també, sí. Que ens expliqui què tal és viure amb un escriptor. Sí. recordes el primer llibre? D'on va sortir? Com va sortir?
3: Sí, jo t'ho explico. Jo sóc d'aquells romàntics de treballar i m'agradava molt treballar, però els últims anys la cosa va anar malament. Uh-huh. Per què? Doncs perquè tot canviava, els comercials venien coses molt difícils, vull dir, llavors l'administració no anava prou bé i tot era culpa meva. Jo era el director tècnic i de fabricació d'una empresa que feia instal·lacions per coure pa. Sí. Que hi ha instal·lacions a tot el món, i llavors passaven coses i era culpa meva, i jo vaig veure que no encaixava, i vaig dir a l'empresa que jo em volia jubilar abans, però jo amb la idea d'escriure, i la meva idea era escriure les aventures del meu veïnat.
2: Perdona que t'interrompi un segon, és que m'ha semblat molt interessant, sense entrar pas gaire, en aquest capítol que comentes, la darrera etapa de l'enginyer, que a més m'ha portat a recordar alguna experiència familiar meva molt semblant. Aquest moment en què un té la sensació que s'obre, és això el que et va passar?
3: No, és que no és que s'obrava. Aviam, és que m'havia de discutir, m'havia de barallar amb comercials i amb administratius.
2: I això no t'havia passat tant abans?
3: No, és que abans no passava això. Abans, dic, jo havia de justificar moltes vegades el que havia passat sense el meu permís.
2: Val.
3: S'entregava un forn malament, o un forn perquè hi faltava un ajust a la instal·lació, i això, fer aquest ajust aquí valia un profil, aquí fer-la a Tailàndia costava uns diners, i llavors jo vaig veure que el món anava canviant, que hi havia una competència que abans no hi era,
2: no hi era.
3: Quan jo tenia 40 anys això no hi era. Clar. Treballaves de gust i el que tu deies es complia, però les coses van anar complicant. El món és molt complicat. Des de que quan jo era nano ens deien que el món seria felicíssim, no n'han encertat ni una. Del que em deien a mi quan jo tenia 23 anys de com seríem ara, no n'han encertat ni una. Perquè tot s'ha complicat més, els rics són més rics, els pobres més pobres, hi ha més misèria, més... Vull dir que, sí. I això, doncs, no, el treball, tot es complicava molt. I llavors jo tenia un tema, i és que el meu germà havia mort amb 46 anys d'un infart, i el meu pare amb 56 de càncer. I jo ja tenia, doncs, cap a 60 anys, 58 anys, i vaig dir, ja, jo llevar-me sense il·lusió, mm-hmm. És més, no, llevar-me amb mal humor per anar, escolta, jo i llavors, com que havia cotitzat des dels 14 anys, vaig entrar en un procés de jubilació anticipada, però ja amb la idea amb uns amics anàvem a pintar els dijous amb la caixa Cavallet, veníem per aquí a Sant Quirze o a Villaterra, allà on fos, i llavors escriure. Saps què vas començar a escriure jo?
2: No, que vas començar a escriure.
3: Diràs, aquest està boig.
2: Escriptors fins
3: al... Sí. Tinc escrit tot, doncs, totes les vacances de la meva vida, tots els vehicles que he tingut, totes les empreses que he treballat, tots els amics que he tingut, tota la gent que he conegut. Quanta gent pensa que has conegut tota la teva vida? Alerta, no només conèixer, vull dir, gent que ja has tractat pel que sigui, per la feina, no només, vull dir, doncs jo passo els 1.500.
2: Si és que és moltíssima gent.
3: Doncs vaig conèixer això i llavors, però molta idea també d'escriure aquelles aventures que havia viscut jo i que havia sentit i que havia viscut de nano. I vaig fer un primer llibre que es deia Famosos desconeguts de Sabadell.
2: Sí.
3: Famosos.
2: Perquè, molt aquest títol.
3: Perquè eren famosos i desconeguts a l'altra part del barri. Sí, eren famosos a Gràcia, famosíssims, però que l'altre no sabien qui eren. I vull dir, doncs el Maginet, que amb un Mercedes va entrar dins d'una casa sense trucar, el senyor Balló, que volia volar, es va fer unes ales per volar. Vull dir, són coses d'aquestes
2: que són reals, a més.
3: Que eren reals. Llavors, a partir d'aquest vaig fer un segon llibre que era d'una penya que jo jugava a futbol i vaig fer tot de coses d'esport i de futbol. Llavors, el tercer vaig fer el Camí de Santiago, el Camí de Sant Jaume, que el vaig fer, que es diu 1 milió de passes. No és que les comptés. Jo tinc això de calcular. Si comptes, si mires un d'això, veuràs que la distància que hi ha de Roncesvalles a Santiago són 750 quilòmetres. Jo, amb les meves passes, faig passes de 75 centímetres. Si passes els 75 quilòmetres i ho diveixes, 1 milió.
2: Clar.
3: Vull dir que així.
2: Me n'alegro molt del text que he triat, que teníem aquest bon senyor calculant els anys, 1.300...
3: Sí, jo calculo tot.
2: Per tant, crec que esteu molt en línia,
3: Herodot
2: i tu.
3: És que jo vaig amb un dinar, i veig un plat d'amanida, i conto les olives. I conto, dic, només te'n toquen 3. M'entens? És que jo, vull dir, qualsevol cosa que hi ha, és que tot és calculable, tot.
2: És que tot és matemàtic en aquest món, no?
3: En el fons sí.
2: L'escriptura també ho és, que d'allò que diem som de lletres, també és matemàtica.
3: Jo quan veig que un text el tinc ben fet i ben quadrat, és quan aquesta part d'aquí no queda tan rugosa. Quan aquesta part queda ben recta, dic, ara. Quan veus que hi ha masses distàncies, dius, això, aquí hi ha un desequilibri.
2: Coincideixo amb tu.
3: Que són coses que dius, això no té cap mètrica, ni té... Doncs jo
2: no, però la té, i coincideixo amb tu, més a més. El text té... L'aspecte del text, després el llegeixes, però l'aspecte del text ja t'anuncia si allò quadra, mínimament, si allò quadra. Coincideixo totalment amb tu. Fins no estem, la gent que escrivim, això ja ho tenim clar, ja ho sabem, i aquestes coses ens passen, A mi m'interessa molt i m'agrada molt de tots els teus llibres l'anell, que és el que has fet amb la teva neboda, perquè m'interessa, hi ha una coincidència d'interessos en aquest sentit. A mi m'agraden molt les històries de persones corrents vivint coses extraordinàries, no tant perquè elles les facin extraordinàries com perquè els fets ho són, i has de sobreviure a aquell món extraordinari. Això em porta a sentir-me molt propera com a lectora al llibre de l'Anell. No sé si el que acabo de dir encaixa amb el que tu podies tenir en el cap amb aquests 13, són 13 noies el llibre, però només 8 en són protagonistes, tot aquest moviment, què hi havia darrere d'aquest llibre?
3: Això, jo és la història de la vida dels meus pares, en definitiva la meva després.
2: És un anell entre els records,
3: entre els records,
2: no volia ser inexacte.
3: Doncs imagina't. La meva mare, una nena que havia nascut al Bruc amb un matrimoni que vivien a Collbató i estaven la mar de bé, però un germà de la meva iaia, que tenia una botiga a Barcelona, va quedar vidu amb un nen de 2 anys. Ells ja tenien intenció de venir aquí, no per què? Doncs perquè ells allà es guanyaven la vida, però tenien 3 fills i llavors no hi havia sortida per 3 fills. Sí, era anar a la colònia Sadó, Esparreguera, a treballar, o malviure del que dava la pagesia, que quan no era un, quan no era un llamp els ho cremava, els ho cremava
2: tot,
3: llavors va dir, i a Sabadell hi ha molta feina, i va venir aquí a Sabadell. Llavors, la meva mare va entrar a l'escola industrial, va entrar a treballar, i la vida del meu pare, el que eren veïns, el pare del meu pare, que ja havia nascut a Sabadell, era un paleta que es va arruïnar l'any 1920 després de la vaga de la Canadenca. Després de la vaga de la Canadenca hi va haver moltes coses, i va la fallida del Banc de Barcelona, i va haver de marxar a Cuba. No per res, no, perquè els creditors anaven al darrere.
2: Sí, sí.
3: A Cuba, allà...
2: Posar un bar pel mig.
3: Se'n va sortir, va fer diners, va agafar la família. Van anar a Cuba, el meu pare va viure de petit, o sigui, el meu avi va anar a Cuba, el meu pare també. I van estar un temps allà a Cuba, però la meva avi no s'hi va acostumar, i van tornar cap aquí. Vale? I llavors quan van tornar cap aquí, llavors va venir la república, la guerra i tal. I de tot el veïnat, la meva mare tenia un promès, un nòvio, que era veí.
2: Caramba.
3: Sí. I el meu pare tenia una nòvia.
2: També caramba.
3: Sí. Què va passar per la guerra? Que l'Ignasi el van matar. La meva mare va passar, però pèssim, malament. I el meu pare, més després de la guerra, l'Emili. Sí. Quan va marxar, la nòvia era casada ja. Llavors van quedar el meu pare i la meva mare, jo suposo que es van, veïns i amics, disgustats tots dos, es van casar, jo suposo que amb amor, i sí, vam néixer, però és clar, aquest matrimoni va durar 15 anys. Llavors, el meu pare no se'n va sortir, i vaig separada, va saber que estava a l'hospital i que... I llavors jo el vaig anar a buscar i vaig portar el meu pare a casa meva.
2: A la teva?
3: A casa nostra, sí.
2: Amb la mare?
3: Sí. Que si ja no ens fèiem amb una part de la família, al fer això... ens vam estar molts anys que no tenim ni cosins ni parents. Després el temps tot ho arregla, però aquella època s'havia de fer això, i el meu pare està allà que no el vol ningú i està pobre, i el vaig portar a casa. Doncs la novel·la era aquesta. Uh-huh. Com va venir això? Jo tinc una germana que viu a Puigcerdà i que té una filla que viu a la Seu d'Urgell i una altra que viu a All. Uh-huh. La filla de la Seu d'Urgell, l'Ivet, té dos nens, dos bessons, que a l'escola van tocar el tema de la guerra. I llavors li vam dir, escolta'm, oi que l'avi, el teu pare... I llavors li vaig passar fotos. I llavors resulta que amb tot aquest d'això d'aquí, jo no l'havia vist mai, la meva mare tenia un anell del primer nòvio.
2: Ah, caramba!
3: Jo no el vaig veure mai.
2: De l'Ignasi.
3: I com que la meva germana amb la meva neboda van ser els últims que em va viure amb ma mare, aquesta nena li va donar amb ella. Amb la... Jo vaig viure fins als 23 anys amb ma mare. Aquesta no la vaig veure mai. El va tenir sempre amagat. Igual que unes fotos. És una història que devia, sí. Per exemple, llavors la Ivet em va dir, no podríem fer alguna cosa? Llavors ella...
2: perquè és una novel·la escrita a quatre mans.
3: Sí.
2: Això,
3: sí, sí.
2: Jo no ho he provat mai, el de les quatre mans.
3: No, jo vaig fer un argument.
2: Tu vas fer l'argument.
3: I vaig dir, mira, farem això. La part historiogràfica ja me'n cuido jo. Llavors la part no romàntica, la part més que toca més la fibra la fas tu. Llavors la Ivet va anar escrivint doncs els temes de quan eren nòvios, quan sortien, quan aquestes coses més romàntiques, més idealistes, més hipotètiques, i jo li vaig posar
2: els fets
3: i els ho vam posar
2: ho vau quadrar entre tots dos.
3: Sí.
2: Qui fa la història, Jaume? Qui la fa?
3: La història és feta, el que passa que llavors es pot no exagerar. S'hi pot donar més caire cap un cantó cap un altre. Hi ha molts historiadors.
2: En quin sentit vols dir?
3: Sí, hi ha historiadors que són bons historiadors, que mantenen que tots els comunistes eren gent ben parida i els de dretes eren mal parits. I no els posteu d'aquí, vull dir que hi ha que sí, hi ha que no. Hi ha historiadors que, vull dir que la història s'està molt esbiaixada.
2: Sí.
3: Molt esbiaixada. Jo intento ser el màxim de rigorós que puc, dins la senzillesa. Mm. I llavors per això doncs, vull dir que ja no m'atreveixo a dir que sóc historiador.
2: Entenc, tot i que...
3: Per la meva opinió, entens? Vull dir que hi ha coses que jo passo hores als arxius, passo hores a les hemeroteques i busco, llavors, i això per què va passar? Doncs si això ho mira un historiador amb un caire, va passar per això, I en canvi l'altre dirà una, dirà una altra.
2: Tot depèn d'aquest marca.
3: Ah, això mateix.
2: I d'alguna forma la història hauria, que ciència,
3: sí,
2: hauria de tenir aquest punt més d'objectivitat, i de fet els fets es succeeixen, uns provoquen altres. Jo crec que des de... Jo vaig començar a estudiar història, no vaig acabar aquella carrera, vaig passar a filologia després. Però la història per mi és molt valuosa, en la mesura en que allò que llegeixes ho sàpigues també contextualitzar, entendre allò que passa, perquè si no es fa això, jo crec que es repeteixen errors.
3: Sí.
2: Em temo que es repeteixen errors, eh? Sí. Bé, després d'aquesta petita amorositat amb la història que m'acompanya molt sovint, em ve al cap ara una conversa que vaig tenir no fa pas gaire, fa uns dies. Era amb un xicot, és un xicot jove, serà que a punt de fer els 20 anys, i parlàvem d'una qüestió que li interessa molt, a mi també, i jo li deia, estaria bé que per tractar aquest tema, no entro en el detall de quin i de quin és el tema, però jo li vaig dir, seria bo que per tractar aquest tema poguessis també, o poguéssim, parlar amb persones que van veure l'origen d'aquest assumpte. Queda molt misteriós, ja ho sé, però,
3: Bueno,
2: però ens entenem, Oi que sí, que més o menys, l'origen d'aquest assumpte. I aquesta era la meva invitació. Em va fer un comentari, ell es va quedar així aturat, és cert que ha dit que no ho havia pensat, i la primera resposta va ser, és que parlem del futur. Parlem del futur. Jo vaig fer una pausa, vaig dir, és que no pots parlar del futur si no parles del passat, perquè no existiria el futur sense el passat. Em va mirar una mica de condescendència, però també dient, crec que amb una mica de condescendència, però també de manera comprensiva, com dient que no ho havia pensat. Podem pensar en el futur sense tenir present el passat.
3: Hi ha aquella frase que diu, tenir en compte el passat per posar-lo ara en el present i llavors contextualitzar-lo en el futur. És a dir, que tot va lligat.
2: Tot
3: va lligat.
2: És una cadena.
3: I llavors, clar, hi ha errors, és clar, es fan errors. Llavors hi ha errors forçats o errors que són impepinables, que han de passar. Doncs no sé. Qui et havia de dir que, a mi, per exemple, que l'any 2024-25 un senyor amb una mentalitat com el Trump seria l'home més influent del món. I aquestes coses, encara que vegis en el futur, si passen aquestes coses són imponderables, no hi pots fer res. Però dins del teu marge, dins del teu, de la teva vida, dels teus límits, doncs si penses en el passat i allò ho apliques ara per saber, per no tornar a repetir, i que sigui per pensar en el futur.
2: Sí, és aquella qüestió de petites coses. A mi m'agrada també una part de que tu ho fas, i jo crec que ho fas molt bé, que és aquesta història a mans de la gent que la viu, grans personatges també. De fet, fa no res, estàvem comentant aquest article darrer, que has publicat a propòsit justament de Sant Jordi en el diari de Sabadell. Estem parlant ja de grans noms, com era Salvador Sarrà, i autor de Cant a la ciutat obrera,
3: És a dir, aquest llibre, es va fer una edició petita l'any 1959, però aquest llibre s'hauria de reeditar i que tothom el llegís.
2: Què té de potent aquest llibre?
3: Aquest llibre té de potent que té un home que va fer per la cultura, Sabadell és el que ha fet més, perquè va crear instituts, escoles i així, però passa que va ser en temps de guerra. Llavors va haver de fugir, va anar a Xile, que ells tots es van a Xile, però llavors a Xile va revolucionar el món del vi. Sí, ell venia d'una ciutat treballadora, i allà va ser un fill seu, va ser un metge molt famós, la seva filla encara hi viu, i ell després, i llavors va escriure el que era el seu Sabadell ideal, i ell volia tornar a Sabadell, i llavors explica com era el seu Sabadell i com hauria de ser el Sabadell. I això hauria de llegir-ho tothom.
2: Seria bo, i a més de qualsevol ciutat,
3: Sí.
2: No cal ser de Sabadell, Jo crec que seria interessant per qualsevol ciutat. Justament en aquesta revisió i en aquest refer coses gràcies al viscut. És que és gràcies al viscut,
3: sí.
2: Si un remena una mica, els arxius també són meravellosos.
3: Sí.
2: I el buscar, aquest indagar d'on venim, jo crec que ens ajuda, crec sincerament, ens pot ajudar, encara que sigui la distància curta i dins de la mesura de la nostra pròpia identitat, fer cosetes,
3: sí,
2: ben fetes, o intentar-ho, si més no, sí. Com això ja Trump ja va fent ell, però va fent, no sé ben bé últimament, no sé si has vist les escenes, aprofito perquè estic fascinada amb un senyor d'aquest sopar que va haver aquest intent de tiroteig o... Hi ha un, al mig del sopar, el Miquel Àngel ja sap per on vaig, tenim a Trump, se l'emporten, s'emporten al Vans, la Melania es fica sota la taula, ja fa un moment que en seguida veu què passa, es va sota la taula i la gent comença a córrer, i hi ha un parell de fets. Un és la gent marxant agafant les ampolles de xampany, imagino que són, perquè fossin de cava i de vi, aquesta és una que dius, bueno, aquí hi ha trets, però jo m'emporto el vi. I després un senyor que es va quedar assegut i va seguir sopant, que em té absolutament fascinada aquest individu, en aquest moment històric en el que tothom estava pel terra, ell ni es va moure i va seguir sopant. Jo crec que aquí hi ha pel·lícules, segurament Hollywood, que amb això és molt, molt ràpid i molt expert en portar-ho al cinema, d'això no trigarem a tenir pel·lícula.
3: Si és el Billy Wilder, segur.
2: Exacte. Oh, sí. Fantàstic.
3: Sí, sí.
2: Fantàstic amb aquella intel·ligència. Aquí tenim també el cinema, no? El cinema també és una part d'aquest treball. Sí. Els escriptors escrivim, però el cinema també explica històries. Sí. Aquest explica històries. Que tu ho has dit abans, que tu t'agrada explicar. Fem una petita pausa, si et sembla bé, portem ja una estoneta, i ens anem, no sé per què, m'ha vingut al cap avui Lluís Llach, i m'ha vingut al cap una cançó que sempre que escolto m'emociona molt, espero que t'agradi,
3: sí.
2: I som-hi, aviam què ens canta Lluís Llach.
4: El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir

0: entusiasmava en el seu dia i em segueix entusiasmant, i aquesta cançó em segueix emocionant en aquesta idea d'un país petit que es pot interpretar de moltes maneres, perquè fins i tot i segons Ikea, oi, casa nostra,
1: sí, sí,
0: és una república independent. Dit això i passant per l'Ikea, tornem cap a Sant Quirze i anem amb el Jaume, més historiador, perquè l'any que ve Sant Quirze farà 200 anys, que no vol dir que abans d'aquests 200 anys aquí no hi hagués res. Hi havia coses, hi havia gent que hi vivia. De fet, inclús molt més enllà, però ja arribarem a això. Què vol dir 200 anys de Sant Quirze? Què significa?
1: Del primer ajuntament de Sant Quirze.
0: Del primer ajuntament de Sant Quirze.
1: Sí, serà És a dir, Sant Quirze era una església rodejada de quatre cases.
0: L'església que coneixem?
1: Sí, però aquesta església no estava aquí, estava més ben on hi ha Can Barra, la Pedra dels Torrents. Sí. I llavors ells van agafar les pedres i van posar aquí.
0: Mal.
1: I la van consagrar a Sant Quirze i Santa Julita.
0: Sí.
1: I tres o quatre al carrer dels Pous, al carrer la plaça de la... que es deia la plaça de la República, i tres o quatre carrers. I 17 masies, bueno, 19 masies. Dues són lluny, que són Can Corbera i Can Ferran.
0: Can Corbera, sí.
1: I Can Ferran.
0: Que ja la tinc a propet, jo.
1: Ah, això mateix. Però aquestes queden més lluny, hi ha una hora caminant.
0: Sí.
1: Però llavors hi havia 17 masies. Però per qüestió de la força del poder de les esglésies de Sant Pere, pertenecien a Terrassa. Aquest poblet...
0: Sí, hi havia una època l'administració territorial passava pels monestirs i les
1: esglésies. Sí, perquè és on hi havia saber, on hi havia gent que sabia llegir i escriure, i si les coses anaven a llegir, la gent dels pagesos aquí no tenia ni idea.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com que això era un embolic, el 1800 es va crear el municipi de Sant Pere de Terrassa,
0: sí,
1: que era Sant Pere, les casetes de Sant Pere de Terrassa amb les esglésies,
0: sí,
1: i totes aquestes esglésies de Sabadell, de Viladecavalls, de Sant Quirze, i Terrassa a part.
0: Sí.
1: Però això, el primer que es va queixar va ser Sant Quirze. O sigui, això es va fer el 1800. Doncs el 1806 Sant Quirze ja es va queixar, que no aquest nou sistema no li interessava. Volia tornar a dependre de Terrassa. I les coses anaven per allà. És que hi havia un camí molt poc camí d'aquí a allà per comunicar-se. O sigui, de Sabadell a Sant Quirze,
0: sí,
1: és una recta amb un camí.
0: Sí, sí.
1: Però per anar d'aquí, inclús a les fonts, anar a Terrassa o Sant Pere de Terrassa, era molt complicat. I Sant Quirze no li anava, fins que el dia, el 1829, es van omplir de valor i van fer el primer municipi de Sant Quirze amb alcalde i regidors, que llavors se'n deien consellers.
0: Consellers,
1: en època se'n deien consellers, ara se'n diuen regidors. Però,
0: i tot va anar bé, ningú es va molestar,
1: ningú
0: va fer cas, diguéssim,
1: però és que el tema és que Sant Quirze sempre ha depengut més sempre de Sabadell que de Terrassa.
0: Sí, sí.
1: Va fer la seva vida.
0: Clar, la proximitat
1: però amb un alcalde que ja no depenia de Sant Pere de Terrassa. Però Sant Pere no s'ho creien. Fins al 1848 no hi ha constància que Sant Quirze és independent.
0: Estem parlant de quants anys? 20 anys?
1: 19 anys.
0: 19 anys,
1: sí, sí.
0: Aquí sent independents.
1: Aquí hi ha un alcalde i sí.
0: Però, en canvi, no...
1: Això ve a donar que la poca relació que hi havia.
0: Sí, sí, perquè no adonar-se...
1: Ah, això mateix. No, sí, sí, però bueno, uns anaven fer, els altres també.
0: És
1: curiós. Però vull dir, el primer municipi amb alcalde de gent de Sant Quirze és del 1829, em sembla, que farà els 200 anys. I llavors el 1848 hi va haver més moviment i el 1904 ja es va acabar, perquè van eliminar el municipi de Sant Pere de Terrassa.
0: Sí, va desaparèixer, exacte.
1: Sí, sí. I Terrassa es va quedar com és, i llavors tota la part de Sant Julià del Tura i Sant Vicenç de Junqueras va passar a Sabadell. Sabadell va guanyar molts milers d'habitants en un moment.
0: I Sant Quirze no va perillar que fos annexionada a Sabadell?
1: No.
0: Si és perillar.
1: Sí, sí. No, perquè era poca cosa. I això no ho dic jo. Això ho va dir el 1845. Ho va dir un senyor molt famós de Barcelona, l'Ildefons Cerdà. Mira, el 1828 i 29 va venir a Sabadell el rei Ferran VII, que va donar uns diners i es va fer l'església dels padres, els escolapis. Perquè vingués el rei, el que era el camí de Barcelona es va adecentar. I hem de partir de la base ja que el 1700 i pico des de Madrid s'havia fet el pla de carreteres espanyol amb les 6 carreteres nacionals, sí, i les que depenien d'aquestes.
0: Aquest sentit radial. Sí.

0: sí, a la francesa.
1: Ah, això mateix. I llavors, quan es va crear les diputacions van trobar un d'això que eren caminos vecinales. Sí, totes aquestes carreteres, la d'aquí a Rubici, això en inici eren caminos vecinales, que ho podia fer la Diputació per aquest tema de... Bueno, doncs, no hi havia carretera entre Terrassa i Barcelona. I de Terrassa van demanar a la Diputació una carretera per anar a Barcelona que no passés per Sabadell, que passés per Sant Quirze.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, i això...
0: Com bon, que... bon rotllito, que es diria.
1: Sí, sí. Com que havia de ser una carretera d'àmbit nacional, doncs això va anar a parar a Madrid. I a Madrid hi havia un jove enginyer que es deia Ildefons Cerdà, que estava a Madrid. Estava a Madrid en el cos d'enginyers de camins. I li van dir, mira tu, Ildefons, tu que ets català, arriba't allà i mira què pots solucionar. I llavors l'Ildefons Cerdà va fer un estudi de Terrassa, de Sabadell, de Sant Quirze, i en el seu projecte va dir que Sant Quirze era un poble curt i sense cap importància, i que la carretera havia de passar per Sabadell, perquè a Sabadell en aquell moment hi havia 200 edificacions en marxa, entre fàbriques i cases, i que seria la primera ciutat de Catalunya, que és tal, i llavors és la carretera nacional 150,
0: la que, va...
1: que et poses a la mata, i és una recta fins a Terrassa, sí, i una terra sí, fins a Montcada, que no va a Barcelona, va a Montcada,
0: sí,
1: agafar la carretera que anava, perquè Vic era molt més important que Terrassa Sabadell, ja tenia carretera abans, i va agafar la carretera de Vic. Per això des de Terrassa és carretera de Montcada,
0: sí,
1: i per nosaltres carretera de Terrassa.
0: Sí, que és ben curiós tot plegat.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: és
1: sí,
0: com
1: sí,
0: un trencaclosca.
1: Sí, no, i aquí hi ha una altra cosa, és que si tu, una de les vies més importants de Sabadell és la carretera de Terrassa. Busca'm a Terrassa el carrer Sabadell.
0: El busco, sí.
1: Al costat del carrer Berga, a la zona nova, a la zona del Pla del Bonaire.
0: Sí, allà de tot.
1: Allà el carrer Sabadell.
0: Ah, caramba.
1: Això que diem d'aquesta rivalitat, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: A Sabadell no hi ha hagut mai ningú que tingui cap vergonya ni cap mena de ràbia de que una de les vies importants sigui la carretera de Terrassa. Bueno, Terrassa, el carrer Sabadell, el tren allà...
0: Allà al final de
1: tot, amagadet.
0: De fet, no era conscient ni de què hi fos, el carrer
1: sí,
0: Sabadell.
1: Sí, sí, sí. Vos que hi està al costat del carrer Berga i del carrer Vacarisses, o no sé...
0: És per allà dalt, sí, tot això.
1: El Pla del Bonaire.
0: Sí, sí, és per allà dalt. Tu vas néixer a Sabadell.
1: Jo sóc de Sabadell.
0: Tu ets de Sabadell. I en un moment donat fas aquesta línia recta,
1: sí,
0: i vens cap a Sant Quirze. Però no és de cop i volta. Abans m'explicaves...
1: Jo... Sí, la infància la passàvem aquí a Sant Quirze. Ara imagina't Sabadell, any 1957, ara fa 70 anys, i o el farà, i a Sabadell carrers bruts, fangosos, parets grises, xumeneies amb molt fum perquè cremava de tot, no hi havia televisió, no, ningú tenia cotxe, i la gent anava molt bosc, a les fonts, i els millors paratges d'aquella època, hi havia molts molt macos de tot arreu, però els que tenim més a prop eren aquí a Sant Quirze, que era el bosc i la font de Casablanques, el que nosaltres en dèiem la taula rodona,
0: que encara es conserva el nom, una de les sí, entrades sí, del parc de sí, les Morisques, sí, que es posa la taula rodona,
1: taula
0: que
1: rodona.
0: Mai he sabut què era,
1: sí,
0: allò.
1: Sí, no, deien, són coses d'aquelles que hi ha, doncs, llegenda urbana, que hi havia una taula rodona, que hi havia, no sé, però bueno, si deia la taula rodona, ningú et sabrà dir exactament el per què. Llavors s'accepta que el Mas, que del Mas Duran, tenia una taula rodona i que perquè la gent prenés allà. Però jo no ho crec. Eh? Jo suposo que ja és de molt més antic. O sigui, les coses no poden ser de 40 o 50 anys. Són coses de centenars d'anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi havia Can Vinyals. Can Vinyals és un dels boscos però paradisíacs. Hi havia la masia de Can Vinyals, encara existeix. Hi ha el Mas i la de Can Vinyals, el més tot ja no existeix, i la masia de Can Vinyals hi viu a la bassa amb una font, amb una aigua cristallina, fresqueta.
0: Això
1: un bosc.
0: Ha viscut per tu, eh?
1: No, sí, sí, sí, no t'ho explico, no, viscut.
0: Sí.
1: Que Can Vinyals, imagina't si era bosc, que era bosc de tot l'any, per què? Perquè a la primavera, les Setmanes Santes, totes eren a Can Vinyals. A l'estiu hi havia una frescor immensa, a l'hivern de buscar molsa, i buscarem per fer el pessebre. La tardor era immillorable. Can Vinyals era on passàvem hores i hores i hores de la infància. I llavors resulta que, quan vaig fer, ja veníem bastant aquí a Sant Quirze també, més a més, però vaig conèixer un noi d'aquí a Sant Quirze.
0: Vas conèixer
1: una noi d'aquí a Sant
0: Quirze. Estem arribant al nucli de l'assumpte.
1: L'any 1969,
0: que és la, jo la conec, oi?
1: Sí, la Teresa Altimira, que, bueno, que va treballar, doncs, mira, bastants anys aquí a l'Ajuntament. I des de llavors, bé, vam començar a sortir el 69 i ens vam prometre, perquè allò que hi havia el prometatge, sí. el 70, el 73 ens vam casar i llavors tenim un fill i una filla i dos nets, i des de llavors que quedem junts. Vol dir que vaig venir aquí a Sant Quirze a viure-hi el mes d'octubre de 1973.
0: Per amor?
1: Per amor, sí, sí. Sí, sí.
0: I per amor hi continues?
1: Sí, sí, des de llavors hi estic.
0: Com és el Sant Quirze present? Com el veus?
1: Hi ha una cosa que em molesta, que és el trànsit, que hi ha tant trànsit que no et pots ni veure. Mm. Això és gràcies a la gran comunicació, o sigui, que és un poble que està molt ben comunicat,
0: sí.
1: Per tren, per autopista, sí. Per carretera. Llavors s'hauria de fer la variant que s'ha de fer, sí. I desviar aquest trànsit. I vull dir, és un poble que per mi ha crescut molt, però és clar, ho hem d'admetre. Quan jo vaig venir aquí, érem el poble de 2.500 habitants. Ara passem dels 20.000.
0: Ara s'ha quedat ciutat. Ja,
1: per més de 7, no és... sí. S'ha multiplicat per més de 7. Però és un lloc agradable. Hi ha 154 entitats de caire cultural, de caire esportiu, de caire social, de caire educatiu, que converteixen Sant Quirze, doncs, en un nucli de convivència, però un nucli molt gran.
0: Perquè el risc de ciutat dormitori el té també.
1: Sí, perquè és clar, has de pensar que de tot el voltant de Sant Quirze, bàsicament és gent que vull dir que treballa fa a Barcelona.
0: Sí, vens cap
1: les aquí. Escoles, ara no sé com anirà, però hi ha 6 escoles, bueno, una a les Fonts i 5 sí. Aquí.
0: Sí, sí. Sí, sí, però que no treu el fet de que hi hagi molta vida, aquest fet del fenomen dormitori, per entendre'ns.
1: Però la tranquil·litat que hi ha aquí a Sant Quirze els caps de setmana, tens tranquil·litat, però estàs un minut d'agafar l'autopista i anar per l'autopista on vulguis,
0: a més
1: pots,
0: a més. Sí.
1: Pots passejar, tens tranquil·litat, està bé, és un lloc que té qualitat de vida.
0: Sí, té qualitat de vida. Estaria d'acord amb la qualitat. I que cosa que s'agraeix. I quin futur pot tenir Sant Quirze? Ara fem ciència-ficció. Sí, canviem de gènere, eh?
1: Sí, bueno, ara el tema informàtic, que abans la gent havia de viure en llocs on hi hagués polígon industrial. O sigui, aquí ara hi ha 4 polígons industrials. I llavors hi havia un moment de que s'havia de posar una conglomeració de pisos al voltant. Ara potser ja no tant, perquè ja no dependrà tant del polígon industrial. El treball ja es pot fer també des de casa i es pot fer més. Llavors, vull dir, el tema de creixement podria no ser tan gran. Podria no ser tan gran el tema de creixement. Vol dir que es pot... Vull dir, jo hi veig futur. Vaja, vull dir, el que em queda de vida suposo que tenim un bon futur aquí a Sant Quirze.
0: Confiem. L'altre dia parlàvem a la ràdio també, estàvem aquest cap de setmana... Vam estar els dos dies, dissabte i diumenge, allà a les Morisques, però el dissabte justament va haver un moment que destacàvem això, el fet de que Sant Quirze segueix sent poble, sí. Molts aspectes, malgrat que per número d'habitants ja sigui ciutat, i lo valuós que és això. Jo crec que si les ciutats no oblidessin que poden ser pobles...
1: És que Sant Quirze està al mig.
0: Sí,
1: però imagina't, a la vora 750.000 habitants, eh? Mira, Terrassa 236.000 habitants, sí. Sabadell 225.000,
0: sí.
1: Barberà 35.000, Cerdanyola 58.000, Sant Cugat 93.000 i Rubí 85.000. Si sumes tot això, són 700 i pico, o gairebé 800.000 habitants. I al mig, Sant Quirze, 22.000.
0: Sí, més a més, físicament al mig,
1: amb la seva personalitat.
0: Sí,
1: i amb la zona verda més gran que hi ha, que això és el que hem de cuidar. La zona verda que tenim aquí, tota la serra de Galliners, que ho hem d'aguantar perquè és el que ens donarà oxigen durant uns quants anys.
0: Perquè, a més a més, és la que veiem des de les Fonts, si travessem la serra, sí. arribem aquí. M'agradaria fer un petit viatge, estem una mica ja en la recta final del programa, un viatge per trobar-nos una mica, primer amb l'Anna, que és una companya del programa des del primer dia, que ens faci una mica d'història d'una nena que tenim en el parc de les Morisques. Aviam què ens en explica, ja que estem abocant orígens de Sant Quirze. Hola, Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Avui volem parlar d'una figura molt discreta però plena de significat, la coneguda popularment com la nena del Parc de Sant Quirze del Vallès. Una escultura que molts veïns veuen cada dia, potser sense parar-se gaire a pensar què representa realment. Sovint s'ha dit, mig en broma, mig seriosament, si aquella nena era paleolítica, íbera o d'alguna altra època antiga. Però en realitat, la figura ens transporta al Neolític, un moment clau de la història de la humanitat. És l'etapa en què els éssers humans deixen enrere la vida nòmada de caça i recol·lecció per començar a establir-se en un territori, cultivar la terra, domesticar animals i construir les primeres comunitats estables. La nena simbolitza precisament aquest canvi profund, el pas de sobreviure al món a començar a habitar-lo. Representa els primers infants que ja no neixen en constant moviment, sinó en un lloc que comença a ser casa, poble, arrel. I això és interessant perquè sovint pensem la prehistòria a través d'armes, eines o coves, però rarament des de la mirada de la infància. Aquesta figura posa el focus en una idea molt humana. Tota civilització comença amb algú que creix, que aprèn i que pertany a un lloc. Per això la nena del parc no és només una referència arqueològica, és també un símbol d'identitat i de continuïtat. Ens recorda que abans dels carrers, de les escoles o de les places, ja hi havia persones vivint aquest mateix territori, descobrint-lo per primera vegada. Potser per això resulta tan propera. No és un heroi, ni un rei, ni un gran personatge històric. És simplement una nena. I en aquesta senzillesa hi ha tota la força del símbol. La història no només la construeixen els grans noms, sinó també les vides quotidianes que han anat deixant petjada al llarg dels mil·lennis. A vegades passem pel parc sense mirar-la gaire, però si ens hi fixem, aquella figura ens parla d'allò més antic que tenim, la necessitat humana d'arrelar, de créixer i de sentir que venim d'algun lloc. Ens retrobem al proper programa.
0: Fins al proper programa. Moltes gràcies, Anna, com sempre, per la teva preparació documental. Jo tinc debilitat per aquesta nena del Neolític, inclús passant en cotxe me la miro de reull perquè se la veu. Segons quin angle, quan passes, sí, pots veure-la. A tu què et porta aquesta nena del Neolític?
1: No, jo la vaig fer utilitzar, la foto, perquè abans no estava aquí.
0: No.
1: Estava més lluny, llavors va ser víctima d'una gambarrada,
0: sí.
1: Va estar un temps que la van treure i llavors la van posar aquí a l'entrada del parc, que és una obra del Jaume Casas, escultor que va viure aquí a Sant Quirze molts anys i va morir ara fa un parell d'anys. Jo vaig utilitzar la fotografia per un article meu parlant de les dones de Sant Quirze, però de les dones més que de les botigueres, perquè totes les botigues, tots els negocis de Sant Quirze, al davant hi havia una dona. Ja fos a Cal Forner, a la pastisseria, a la tintoreria, a la tenda, i tinc totes les dones amb els noms que estan posats.
0: Clar, la primera era ella.
1: Sí, sí.
0: La nena, la nena.
1: A la fotografia que estava allà ben bé.
0: I el nen Jaume encara està per aquí donant voltes?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sempre ens acompanya.
1: Perquè soc molt infantil.
0: Jo també soc molt infantil. Sí, sí. I estem sí. La mar de bé, oi?
1: Sí.
0: doncs crec que ja estem al final. Jo agrair-te novament que acceptessis aquesta estona a la ràdio. Un gust tenir el Premi Mussol a Punicoma.
1: Sí.
0: Espero que ho puguem repetir.
1: Sí. Deixa'm explicar una cosa del Punicoma.
0: Sí, digues.
1: El Punicoma jo l'utilitzo molt.
0: Sí.
1: Però hi havia un programa, no sé si el recordes, no l'havies vist mai. Un programa de televisió espanyola que es deia Fernández Punto y Coma.
0: No.
1: Sí, era l'Adolfo Marsillac.
0: Grande.
1: Sí. Però jo de l'Adolfo Marsillac és dels que, del català que va viure sempre a Madrid.
0: Sí.
1: I del que jo he sentit una frase seva que em va admirar, perquè en aquella època tots els catalans que anaven a Madrid, tots, no et diré que despotricaven, però sí que mal parlaven una mica de Barcelona. I ell, l'únic que va dir una vegada que hi havia tot de gent en una ràdio 6, que hi havia el 6, i ell va dir, diu, soy catalán, pero no ejerzo.
0: Mm.
1: Però mai va dir res en contra de Catalunya ni en contra de Barcelona. I té un programa que s'emetia l'any 1963.
0: Clar, estava mirant-lo ara, que no és excusa perquè una pot conèixer
1: el
0: passat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Va ser del 63 al 64, sí, jo sí. Vaig néixer al 65.
1: Sí, sí.
0: I no n'era especialment
1: conscient.
0: Doncs
1: és un senyor... I he buscat, que t'ho volia oferir, he buscat que si... No hi ha res filmat.
0: Què dius?
1: No hi ha res filmat. No es trobarà d'això, perquè és clar, no era en color, en blanc i negre.
0: Sí, sí.
1: I era, començava així. I esta és la història de Fernández Punto i Coma. I era un senyor que al final de la seva vida es va dedicar a fer el que hem fet avui, fer una mica d'història, i llavors ell ho explicava en uns capítols,
0: sí,
1: les seves reflexions del que havia après aquesta vida. I era Fernández Punto i Coma.
0: M'acabes de fer un regal, sí, extraordinari.
1: Ho trobaràs.
0: El busco.
1: Ja veuràs.
0: El busco. Un regal extraordinari. Sí, així sí, que sí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos una setmana més aquí a Punt i Coma, a Ràdio Sant Quirze. Gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Gràcies a l'Anna, que ha fet aquest treball documental. Moltes gràcies, Jaume. I fins la propera.
1: Un proper. Gràcies.

0: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio San Quirze.
1: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
5: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze, puntat. Ràdio Sant Quirze.
6: Són les 7.
5: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ràdio Sant Quirze,
5: sempre al teu costat.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Som Solidaris. Abans que res, agrair el vostre suport. Aquest nou programa ens porta a parlar de nous projectes, d'iniciatives i una agenda sempre farcida d'activitats. I també comentar-vos que diumenge, des del Port de Barcelona, no només va salpar una flotilla, salpar una consciència. En un món acostumat a mirar a una altra banda, un grup de persones decideix posar rumb allà on el silenci pesa més que les paraules: Gaza. No porten armes, porten ajuda. No busquen protagonisme, busquen justícia. I sobretot, porten una pregunta incòmoda per a tots nosaltres: fins quan? Aquest no és només un viatge per mar. És un acte de dignitat, de desobediència pacífica, de solidaritat que travessa fronteres i desafia bloquejos. Avui parlarem amb persones que han decidit no quedar-se a casa, que han canviat la impotència per acció, perquè quan el món calla, hi ha qui decideix navegar. I d'això volem parlar avui, dels amics que volen arribar a Gaza, dels amics que porten projectes endavant, d'amics que presenten activitats al nostre poble, de bons amics que creuen que cada petit acte té valor i ens fan sentir que la lluita continuem, poc a poc, perseguim, que sabem el món que volem i no ens rendim. I així comencem avui aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: I avui us volem presentar l'Ernest Pérez i el Sergi Milles. Ells són veïns de Sant Quirze, ens venen a explicar un projecte i el millor és passar-los amb ells la paraula. Bona tarda. Bueno, també ens acompanya l'Anna i ella és la companya que a tot arreu ens la trobem a Sant Quirze, però també hi està implicada i també és una defensora d'aquest bonic projecte. I bé, bones tardes a tots tres. El projecte és Caminem per la Vida i penso que ens agradaria que ens l'expliqueu, que ho expliqueu vosaltres, i m'és igual que si comenci el Sergi, que comenci l'Ernest, que l'Anna hi participi. Aquí estem tots sentats fent una conversa de cafè.
1: Molt bé.
0: Doncs com va això? Com ha començat tot això?
1: Bueno, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder venir i ajudar-nos a fer una miqueta de difusió. I bueno, això va començar d'un projecte, un projecte de vida molt personal de tres persones que vivim aquí al poble i que, entre cometes, doncs, la vida s'ha creuat i a més s'ha creuat en coses molt, molt semblants, no? En aquest cas, l'Ernest i jo doncs, hem tingut una vinculació amb aquesta enfermedad a través de les nostres zones i a l'Òscar doncs, en si mateix, no? A la seva pròpia pell. No?
0: Parlem del càncer.
1: Parlem del càncer, parlem del càncer. I, bueno, doncs, jo personalment ja havíem començat a fer alguna coseta fa un any, doncs, perquè bueno, la meva dona va morir fa 3 anys, llavors ella que estava acabant un conte per nens, i vam començar doncs, a acabar aquest conte, i que havia quedat com pendent, el vam publicar, vam fer una autopublicació, sí. I arrel d'aquí la donació doncs, l'hem de fer efectiva encara a un centre d'investigació de recerca oncològica, que és el BIO, el Centre d'Investigació Oncològica de la Vall d'Hebron. I bueno, doncs això va ser un acte doncs, enfocat una única vegada, però arrel d'aquí vam pensar, o saps què podem fer que no es quedi només amb una única vegada, no? Que continuï, no? I arrel d'aquí doncs la realitat és que aquest tipus de centres de recerca doncs es nutreixen econòmicament bàsicament en dues línies, no? Una que són projectes d'investigació que venen a través de fons europeus, nacionals o
0: oficials, oficials.
1: Correcte. I segona, a partir d'iniciatives solidàries com la que nosaltres hem decidit ja, que també és una part important, no?
0: Oh,
1: i llavors a partir d'aquí amb l'Ernest i amb l'Òscar vam decidir doncs, que podíem fer alguna cosa aquest poble, que no existia com a tal alguna cosa a nivell solidari en la línia oncològica contra el càncer, i ens vam llançar doncs, a buscar aquesta iniciativa que és Caminem per la Vida. I Caminar per la Vida significa buscar gent que vingui amb nosaltres a caminar amb l'objectiu de fer una petita aportació econòmica que destinarem de forma íntegra doncs, amb aquest centre d'investigació per ajudar a la recerca contra el càncer.
0: Bé, això és important. O sigui, el càncer és que al final ens implica tots. Qui no ho ha patit? La família. Per desgràcia, i estem tots lligats, no? I és veritat que com a Sant Quirze hi han participat en maratons i en coses, però instituït per gent de Sant Quirze i per fer-ho a Sant Quirze, és veritat que no n'hi havia pas cap, no? Sé que vosaltres també formeu part de Sant Quirze de Vida.
2: Sí, recollim una mica tot el tarannà i tot el
0: exacte,
2: que ha fet històricament.
0: Ja
2: érem una entitat que en aquest cas ens anava molt bé perquè ja tenia projectes semblants.
0: Exacte.
2: Sant Quirze de Vida sempre havia recollit diners per ajudar l'institut. Nosaltres hem fet aportacions també a la Marató molts cops. I aquest doncs, és un nou repte per Sant Quirze de Vida. Havia quedat l'associació un tant estancada,
0: bueno,
2: d'alguna manera.
0: Després
2: de la pandèmia que vam fer una tasca molt important amb les mascaretes i pantalles. Era important. I ara doncs ha sorgit aquesta oportunitat i bueno, ha sigut una conjunció d'interessos. Ja li anava bé Sant Quirze de Vida i el Sergi, que encara no era de Sant Quirze de Vida en aquell moment, vam pensar que la forma més ràpida d'organitzar-ho tot, de tenir una associació de darrere que ja pot fer una donació, que no seria una donació personal, sinó que seria a través d'una associació legalment constituïda, doncs podia ser l'encaix perfecte per fer tot això, perquè en definitiva el que ens plantegem no és qui acaba donant, sinó que sigui efectiva la donació, no? I aquests diners vagin reverteixin a tota la investigació contra aquesta malaltia que, com ha dit el Sergi al principi, ens ha colpit tan durament.
0: clar, vosaltres a nivell personal, que això ja és afecta més, no? Però és que és això, és que aquí no, afectat de tota la població, no? Jo el que sí que, doncs, ara el que voldria és recordar que, com, quan serà, quines dates, com hem de fer-ho, que la gent li quedi molt clar com ho tenen que fer, doncs, per fer aquesta caminada per la vida.
1: Bueno, és molt senzill. La data que tenim és el dia 31 de maig, sortirem a les 10, des de la Masia de Can Feliu, i caminarem en dues versions, farem una versió de 5 km i una versió més curteta de 2,5 km, perquè la idea sempre és que sigui el màxim inclusiu possible, o sigui, que pugui venir gent d'un any, o gent de 100 anys,
0: si
1: pot caminar i li va bé, i que puguin escollir entre fer una caminada més, més curta i més llarga. Llavors, ja 31 de maig, 10 hores, i com arribem fins aquí? Doncs a través d'una inscripció. Hem fet una pàgina web, a part de que estem penjant cartells per tot el poble, per fer això, perquè sigui fàcil, perquè es pugui escanejar un codi QR i entrar, i una, a través d'una pàgina web, que és non-stop-run, i després a partir d'allà selecciona la caminata solidària, caminem per la vida, ja està dintre, non-stop-run.
0: Run amb N o amb M?
1: A-R-N.
0: A-U. Amb anglès.
1: Seria tot en anglès, correcte.
0: Vale.
1: I llavors a través d'aquí, que també tens l'enxerç a través de... He fet un perfil d'Instagram, caminem per la vida. Es pot accedir directament aquí i fer l'inscripció. L'inscripció té un cost de 12 euros, que és el que parlàvem abans. La nostra idea és que a través d'iniciatives també de buscar aportacions econòmiques a través de comerç local i algunes altres coses que estem buscant podrem cobrir tots els costos de base que tenim, no? Perquè la idea és que, doncs, a cada persona que vingui s'emporti un record com una samarreta, vindrà un grup de músic que és vindrà un grup de sit jazz, perquè després quan acabem volem que sigui un acte, un dia lúdic, festiu, no? Volem que tot
0: una
1: això...
0: Una matinal...
1: Correcte, no? Que quan acabem, doncs, puguem prendre alguna cosa, la gent del patio, doncs, també s'ha posat molt, molt bé perquè podem, doncs, es puguin portar coses per veure, per menjar, i que quan acabem, doncs, tinguem una estona, doncs, per escoltar música, per xerrar i per gaudir, no?
0: Tot això passarà a la Masia de Can Feliu.
1: Sí,
0: que tenim un bon espai, que tenim un bon lloc per poder gaudir tot el matí i tot el dia.
1: Exacte.
0: Tindrem alguna ruta marcada per aquests 5 quilòmetres?
1: Sí. Malauradament aquest any no ens han deixat o no puguem, no és que no s'hagin deixat, sinó que la pesta portina ha fet que no puguem anar pel torrent de la Batxucanera.
0: Exacte, sí que farem el que podem.
1: Farem un recorregut
2: urbà,
1: absolutament urbà. Sortirem de la Masia de Can Feliu, farem un recorregut circular, posem per
0: Pau
1: Casals, Avinguda Campallàs, i tornarem.
0: Sí, el que faci falta, sí.
1: Sí, no podem fer una altra cosa, no podem sortir a zones més xules perquè no hi ha possibilitat aquest any.
0: No, però bueno, estem parlant també de 5 quilòmetres,
1: sí,
0: que només que donem dues vegades la volta al poble, que pugem a dalt al que pugem al caminet dels Pins del costat de l'autopista, sí, i tornem a la Masia i hem fet els 5 quilòmetres.
1: Sí,
0: el recorregut
1: és xulo, no és lleig, El que passa és que potser hauria estat una mica més xulo, baixar una mica pel torrent, però és més verd, però no podem.
0: Clar, és molt bonic entrar a la serra, i que portem des de desembre sense entrar-hi, vull dir que és que fem marxa nòrdica, que caminem cada dia, ja ho sabem, que és una mica... No sé què més ens voleu explicar, que tenim més activitats, teniu alguna altra cosa pensada? M'ha semblat que anàveu per les escoles, que em volíeu fer difusió.
1: El mateix dia també de quan acabem, entre el, diguem-ne, el verbum musical, i quan acabem farem una petita, si acaba de quadrar bé, una petita classe de zumba, a través del poliesportiu també. L'Ajuntament ens ha donat la possibilitat. Des d'aquí també agraïm a l'Ajuntament tot el recolzament que ens ha fet des de l'ENSI. És un projecte que has entrat molt pels ulls, que és el que dèieu abans, no? No existeix com a tal un projecte que volem que intenti consolidar-se d'aquesta manera a nivell solidari. I
0: no sé, parlàvem de que havíeu anat a les escoles.
1: Sí.
0: Sabíem que havíeu fet alguna xerrada, perquè és una manera d'implicar-los, d'implicar els joves, de donar-los doncs això, no?
3: Explicar-lo del dorsal, que fan els nens.
1: Sí, la nostra idea també va sorgir a través de l'Òscar, i és que, clar, nosaltres havíem pensat inicialment que volíem córrer, que fos una cursa doncs, solidària, i una cursa amb la qual pogués venir gent a córrer i pogués venir gent a caminar, però inicialment fet una caminada perquè s'ha donat millor per aquest primer any que ve, ja ho veurem, no? I clar, a tota cursa hi ha un dorsal. Dorsal vol dir doncs, quin número de participant té cada persona que va a córrer, no? Però vam pensar que nosaltres també podíem continuar fent encara que no anéssim a córrer, encara que només caminem, no? I clar, vam començar a plantejar doncs, com fem aquest dorsal, no? I llavors l'Òscar va dir, i per què no fem que aquest dorsal el facin els nens, els col·legis, i a més els involucrem, i aprofitem per fer també una tasca informativa barra formativa,
0: sí, sensibilització,
1: de sensibilització de què significa, no? Perquè sembla que avui en dia doncs, tot ha d'anar bé, i resulta que quan les coses no van bé no sabem per on venen els problemes, no? Llavors crec que és algo tan extens que està molt bé que bueno, doncs, que els nens del poble comencin a entendre què significa la paraula doncs, investigació, la paraula oncologia i la paraula càncer. I això és el que hem fet. Llavors ens hem posat en contacte amb el nostre col·le, perquè els nostres fills, algun dels nostres fills van al Taula Rodona, el Max, l'Ernest va al Turonet, i bueno, doncs els vam explicar el projecte, ens ha entrat molt bé també, de moment tenim a totes les col·les del poble doncs, a quasi a punt de començar a dibuixar dorsals, els hem posat simbòlicament a totes vosaltres el número 1, perquè, bueno, volem simbolitzar que cada persona que surt és el número 1 per si mateix i per la resta, i a partir d'aquí donarem un paper en blanc, un dorsal en blanc amb un número, i cada nen doncs, farà allò que li vingui de gust, no? Hem fet també unes xerrades a través del Centre de Investigació Oncològica amb els nens, una noia, doncs, una persona que està especialitzada en fer xerrades i tasques formatives educatives a col·legis. S'ha fet una xerrada d'una hora explicant què significa tot això, què significa la investigació, què significa l'ecologia, què significa la paraula càncer, com es treballa i des de quin punt es pot doncs, nutrir de diners, no? A través del que deia davant, no? D'aquelles aportacions solidàries o fons d'investigació a través de projectes nacionals europeus. I bueno, doncs això és el que intentarem fer amb la resta de col·legis i on volem arribar, no? Que tanquem un cercle en què no només la gent que vingui a caminar, sinó que sàpiga per què venen a caminar i que els nostres nens del col·le comencin a conèixer una mica què és tot això.
0: No, està molt bé perquè penso que ells són la base, ells tenen que saber que entre tots podem fer molta cosa i que doncs, la solidaritat conjunta és important, no? Jo el que sí que penso, no?, que aquest és un inici d'un projecte. Penso que seria bonic que aquest projecte tingués una continuïtat, una llarga distància, no? I que cada any aquest Caminant per la Vida doncs es pogués portar a terme, perquè això, per desgràcia, és una malaltia que està contínuament evolucionant, que m'ha avançat molt, perquè m'ha avançat molt, però que també encara hi ha molta feina a fer, no?
3: Jo penso que la idea és aquesta, no? De que si aquest any va bé, doncs que realment es pugui continuïtat cada any, no?
2: Sí, la intenció és que sigui una cursa ja, una caminada, ja veurem, diguem, evolucionant, però de referència pel poble i que el poble sàpiga que en determinada època toca aquesta activitat.
0: Exacte, també és important, doncs, pel grup, no?, per l'entitat, per Sant Quirze de Vida, no?, que té un projecte, doncs, d'avantguarda per tirar endavant cada any, que això també, i és important sempre que això, no?, que hi hagi aquesta entitat al darrere de l'entitat del poble de tota la vida, perquè ja fa molts anys que Sant Quirze de Vida que camina, no?, i que tingui aquesta, i bé, doncs, des del Som Solidaris, felicitar-vos, perquè costa molt arrencar, tot és molta feina, no? I sé que ho esteu fent doncs, tot solidàriament i voluntàriament, que això també és un cost, és un desgast, però que és important per nosaltres a nivell personal, però també doncs, per sensibilitzar tota la població.
1: Bueno, que és una cosa que ens reconforta a tots, eh? Bueno, és una eina també que ens ajuda a nosaltres, i ho dic d'una forma absolutament egoista, que és una cosa que ens sent tornar bé a nosaltres mateixos. És a dir,
0: si no hi ha investigació, no hi ha avanços, vull dir que... I això és per tots, perquè avui et toca a tu, i demà li toca a ella, i demà passat li toca a mi.
1: Aportem un petit granet.
0: Exacte.
3: Hem començat pels nens, pels col·les, no? I tots nosaltres intentarem fer-lo a través de l'escola adults, doncs també donar informació, que pugueu venir, parlarem amb la directora, amb la Iolanda, i en si hi ha possibilitat, vull dir que entre tots doncs anar fent comunicació. Exacte. Que és el que necessitem ara perquè això tingui èxit, no?
1: Sí, sí, que vingui gent.
0: Sí. No, jo crec que...
1: Nosaltres hem, hem cuinat per molts. Ara hem de venir a menjar, perquè si no se'ns quedarà tot el menjar a taula.
0: Bueno, ara falten dies, però segur que sí. Sí. És un diumenge maco de maig, vull dir que és molt fàcil complir i que tingueu molta gent. Bé, doncs nosaltres agrair-vos, anirem fent difusió, n'anirem parlant, us esperem al parc, que farem ràdio els dies 25 i 26 d'aquest mes també, i anirem doncs fent difusió, i no oblidar que el dia 31 de maig tenim la caminada per la vida.
1: Molt bé.
3: I sobretot agrair-te tu que ens hagis deixat una veu.
0: No, la ràdio Sant Quirze i els Sons Solidaris sempre són oberts. Només ho teniu que dir. Si hi ha alguna altra crida, si hi ha alguna altra cosa que penseu, només ho teniu que dir, que aquí tenim la ràdio oberta. És de tots, eh? Sí, és la ràdio de Sant Quirze.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Us ho agraeixo molt i bé, allà estarem el 31 de maig. No faltarem.
1: Molt bé.
0: Qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabem. Sí.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Gràcies.
0: I seguim. Vinga, seguim.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

ara una mica de música, fem una paradeta I una cançó que em sembla que ens va dient El caminem lluny del doctor Prats, escoltem-la.

0: te deseo ánimos y sobre todo que se pueda llegar, que podáis entrar en Gaza, que se pueda ayudar al pueblo palestino.
1: Muchísimas gracias.
0: Buen viaje.
1: Gracias.
2: Els desitgem un bon viatge. Desitgem que arribin a Gaza. Desitgem que la seva feina i la seva lluita tinguin un final feliç. Són gent de pau. Sols volen portar ajuda i no volen res més. Els seguirem al llarg d'aquest viatge.
3: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.

0: Bé, seguim amb el nostre Som Solidaris i ara doncs tenim una bona amiga a Ràdio Sant Quirze. Tenim la Concepció Cabanes de Mans Unides de Sabadell. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, la feina de Mans Unides tampoc té mai final.
1: Mai.
0: La seva feina és constant i sense fer soroll. Els seus projectes sempre van on més fa falta i cada any incideixen en diferents temes que sempre ens colpegen. I volem saber aquest 2026 on estan dedicats els seus esforços, la seva feina, projecte principal de Mans Unides 2026 Sabadell. Què ens expliques? Què ens diries que és?
1: Molt bé, doncs primer de tot donar-vos les gràcies doncs, per la vostra generositat, no? Perquè ja, encara que digueu és la nostra feina i tal,
0: la ràdio és oberta,
1: ja,
0: és oberta.
1: Però bueno, podríeu no convidar-nos, eh?
0: També és veritat,
1: per tant, jo sempre penso que el primer que s'ha de fer és donar les gràcies,
0: gràcies
1: i felicitar-vos pel gran programa, eh? Jo ara ja fa anys que ens coneixem.
0: Exacte.
1: Però tot i amb això, doncs m'he quedat molt parada perquè és un programa que coneix molta gent, eh? No és allò.
0: Sí. Sí, perquè amb tants anys han anat passant molts i molts companys de diferents... Perquè aquí al final, doncs això és... Els Som Solidaris.
1: Els Som Solidaris
0: som tots, des dels que estem amb els saharauis, i passant per Palestina, passant per l'Àfrica, o, mira, per Cipo Sabadell.
1: Exacte, el divendres al vespre.
0: Exacte, aquí estem tots.
1: Tots i tots hem d'ajudar-hi.
0: Exacte, tots hem de fer colze amb colze.
1: Molt bé, doncs abans d'explicar-te una mica el projecte d'aquest any, doncs va dir que Mans Unides portem a Sabadell, comarca, portem més de 50 anys treballant, doncs... treballem doncs, per les persones més vulnerables dels països del sud, amb la fi d'acabar, doncs, intentar acabar amb tot el que és la fam, la pobresa, les desigualtats, les injustícies, tot el que està passant.
0: El que diem que no s'acaba mai.
1: El que diem que no s'acaba mai, però esperem que algun dia s'acabi, sí, perquè això es fa, si no, això cada dia va més, no?
0: Sí.
1: Com ho acabarem, això?
0: No sé.
1: I sí, cada any nosaltres tirem endavant un projecte que té un principi i un final. I aquest any és el de l'accés a l'educació de joves i a l'empoderament de la dona a la barriada de Samsam, a la comunitat de Piquine, al Senegal, a l'Àfrica Oest, no?
0: Sí.
1: Aquest projecte, bueno, aquest projecte és interessant perquè agafem dones, de vegades es diu, és que sempre són projectes de dones i de nens, bueno, o de joves, bueno, perquè són els més vulnerables.
0: Exacte,
1: no?
0: Els més vulnerables,
1: no? I com que nosaltres tenim molta afinitat també perquè hem conegut a molta gent, amb els missioners de Sabadell o de la comarca,
0: sí, sí,
1: que eren d'aquí, doncs hi tenim molta afinitat amb l'Àfrica, no? I veiem que això de l'Àfrica no s'acaba mai, perquè els altres, mira, perquè nosaltres treballem a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia septentrional i a l'Amèrica Llatina, i altres llocs veus que van solucionant, però l'Àfrica costa, és molt vulnerable,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tot el que passa a les guerres mateix, ara, sí, només per fer una pinzellada, no? Totes les guerres que hi han, que només parlem d'unes guerres.
0: Sí, i les altres no ens en recordem.
1: Mare meva, i l'Àfrica està plena.
0: Exacte.
1: Està plena,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Tant, és una que se'ls ha d'ajudar, només donar-los suport, no? Aquest país, el Senegal, ocupa de l'índex de desenvolupament humà del 25, el 169 dels 193 països que hi ha, per tant estem parlant d'un país pobre, i aquesta barriada a Piquine, que és una comunitat, és una de les més poblades del país, i precisament amb aquesta barriada de Samsam és on coincideixen les persones amb menys poder adquisitiu, no? La majoria viuen d'economia informal, amb habitatges massificats, amb unes infraestructures doncs, molt, molt deficients. No? Moltes d'elles no disposen ni d'aigua, ni aigua corrent, ni d'electricitat, per tant estem parlant de problemes. No? I a més, moltes vegades per les deficiències que tenen del clavegueram, doncs,

0: tenen molts problemes, doncs, bueno, amb malalties gastrointestinals i les dificultats que tenen per desplaçar-se, no? Els escolapis estan ubicats, la congregació dels escolapis estan ubicats allà.
1: En aquest barri, potser?
0: En aquest barri, sí. I als anys 90 ja van construir una escola de primària per atendre a nens i a nenes que havien estat apartats, el típic de l'educació de l'educació formal per qüestions d'edat, perquè a vegades, clar, qüestions de diferents edats, doncs ja no entren a l'educació formal i ja queden. Per tant, es van construir per aquests nens. I a més, una escola infantil i un centre de promoció per la dona. És que sempre anem a parar amb els mateixos.
1: Clar, perquè primer que els joves i els infants és el futur.
0: És el futur.
1: I la dona és la que ha estat més maltractada.
0: Més maltractada.
1: I que no ha tingut educació i que, a més, li ha recaigut sobre ella el pes de tot.
0: El pes de tot. I donant la ràpida creixement que té aquest barri aquesta barriada de Sam Sam, els escassos recursos financers assignats precisament en aquesta barriada, no? La manca d'oportunitats, el que parlàvem, no? Dels joves i de les dones, i per què? Per la manca de formació professional que tenen, no?
1: De formació i també de poc futur.
0: De poc futur, no? I després tenen que de vegades això no passa, ja tu trobes molt, que aquí tenen una escassa conscienciació sobre la importància de la família en l'educació dels nens, no? No és que no tinguin, és a dir, la majoria de projectes cada vegada veus més de que els pares sempre diuen, no? En poca cosa nosaltres ens sortim, però el que tenim claríssim és que els nostres nanos han d'estudiar. Tenen claríssim que això ens enrere no passava.
1: No, al contrari, perquè tenen que estudiar.
0: Exacte. Ara això ha canviat. El que passa que aquí ens deien els que, quan ens van presentar el projecte aquest, deien, aquí encara els costa entendre com s'han d'involucrar la família, perquè els nens que estudien, donar-los importància, no? Perquè això és molt important, no? I no han de ser ni astronautes ni d'allò, però per ser infermer, per ser metge, per ser
1: mestre,
0: per ser un bon paleta, per ser un bon fuster, per fer tot això, i s'hi han d'involucrar la família, els pares s'hi han d'involucrar. I amb altres projectes, com que nosaltres treballem molt a l'Àfrica, veiem que estan molt implicats, i aquí deien, aquí els hi falta que entenguin que la família hi ha de col·laborar, no? Ha de col·laborar i ha de fer un seguiment d'aquests nanos. Per tant, això, bueno, penso que és important. Davant de totes aquestes coses, i moltes més que els hi passen, que he fet un petit resum només, el soci local, que és els Escolapis, tenen una associació, no? una associació d'educació solidària, que per afavorir sobretot la qualitat, no? educativa d'aquests nens i capacitar els joves, no? I donar suport a les dones, no? De Sam Sam, sol·liciten la col·laboració de Mans Unides construir una planta amb dues aules per primària. Unes aules per primària, una sala polivalent i una sala pels docents i amb els lavabos i vàters corresponents. Sempre ho dic això perquè ens imaginem vàters i tal, i et diuen no, són dos lavabos i dos vàters, saps? Yeah. Et quedes que dius això, aquí no en tindríem ni per començar, eh? A més, aquestes dues aules, aquestes que deia de primària, amb hores de fora d'horari lectiu, et realitzen els cursos típics de reforç escolar, tallers educatius, sensibilització amb salut, amb medi ambient,
1: s'aniran
0: i la sala polivalent aquesta és per convertir-la, per fer la servida de menjador. Perquè esclar, són 340 nanos i 14 entre treballadors i docents, i a més també es donaran a curs de formació pràctica per aquestes 200 dones de barri, que en diem-ne mestresses de casa, però que són analfabetes, que no han tingut cap tipus de possibilitat, no? I si treballen amb coses informals totalment, no? Per tant, per poder-les preparar tindran aquesta sala, no? I així mateix també es faran servir, doncs, per les reunions familiars, reunions de barri, no?
1: Igual tenen que fer una xerrada.
0: Exacte,
1: que tenen,
0: no?
1: Que fer.
0: Perquè tots els projectes, no? S'intenta el màxim possible, no? S'intenta el màxim possible perquè costa molt esforç tot això, no?
1: Clar.
0: I costa molts diners, perquè aquest projecte serà sobre 60.000 euros. Per tant, són molts esforços, són molts diners, no? Per tant, un dels projectes que dintre d'aquest projecte també hi ha de que els pares, no,
1: s'involucrin,
0: no? I per tant, mitjançant l'assistència a reunions informatives i de sensibilització, sensibilitzar-los sobre la importància que això té, no? De que facin un seguiment de com van progressant els nanos, perquè això també és bo pels nanos, no? Veure que els seus pares
1: es preocupen
0: i estan, no? No una cosa aislada, sinó una cosa tota
1: que tota sigui comunitària.
0: Exacte, que sigui comunitària, perquè al final cap és això és per tot, no?
1: I aquest, perdona que et talli, però aquest projecte el fareu en un any?
0: Sí, s'ha de fer en un any. Ja s'ha començat.
1: Ja s'ha començat, és d'un any.
0: I els docents també participaran en el disseny tot pedagògic, participen els d'allò.
1: Amb les necessitats reals,
0: no? Perquè sempre nosaltres diem, i això és veritat, de que es fa els que ells necessiten, no? Perquè és una tonteria anys enrere, jo porto 40 anys a Mans Unides, que a vegades sentia coses que pensava, és que no anem bé, no? Les coses s'han de fer el que ells necessiten, no? I que tinguin la possibilitat de, això sí, no? de que tinguin els millors recursos, de dir, escolta, el que es porta, com s'ha de fer tota la part pedagògica i tal, que ho tinguin molt bé, no? I també estava bé, perquè deien, i amb els nanos també que entrin a formar part, això en aquests llocs que seria com impossible, en el govern, en el Consell de Govern Escolar, no? Perquè és una manera de veure que ells agafin responsabilitats, no?
1: I ensenyar-los democràcia.
0: Exacte, tant que tant necessitem, no?
1: Exacte.
0: Per tant, amb aquest projecte es beneficiaran 554 persones, és a dir, estem parlant de 340 alumnes de primària, que són 163 són nois i 177 són noies, de 16 a 12 anys, i 14 entre docents i treballadors, no? I les 200 dones aquestes que dèiem que
1: analfabetisme...
0: Sí, doncs mirar... ajudar-les a que se'n puguin sortir, que puguin fer quatre coses, que fins i tot els puguin ensenyar amb alguna cosa d'emprenedoria, no? Que els ajudin,
1: fan
0: no?
1: Fan moltes classes també d'ensenyar-los a cosir, horts.
0: Exacte, els horts també són una gran allò, no? I com us deia, Mans Unides aportarà a 60.000 aquest projecte, no? Aquest projecte s'alinea com tots ara amb els ODS, amb els objectius de desenvolupament sostenible, especialment amb el quart, que és el d'educació de qualitat.
1: En aquest cas, sí.
0: I amb els drets humans ja en general, no? Per tant, jo penso que és un projecte maco, que jo l'he resumit, seria molt més llarg,
1: però per fer un 60.000 resum... euros és molta feina.
0: Sí. I això què vol dir? Doncs que Mans Unides hem de fer molta feina, moltes activitats, no?
1: Clar, per recaptar
0: això, no? Perquè aviam, jo m'agradaria també posar una mica a la veu dels voluntaris, no? Mans Unides, com altres ONGs, com altres associacions, necessitem voluntaris, per tant, des d'aquí també animo qui vulgui participar a on se senti més còmode, sigui Mans Unides, sigui en qualsevol d'aquí de Sant Quirze, no? On s'hi trobi, jo penso que on s'hi trobi millor, no? Perquè formar part d'un voluntariat implica un temps de la teva vida, un compromís, però que ningú s'espanti, perquè és una mica de tots, perquè tot suma, Per tant, una mica d'un, una mica d'un altre, tot va bé, no? Jo sempre dic que la sort que tenim, no?, les persones, doncs, de que no necessitem patir per la nevera, la tenim plena.
1: Nosaltres per sort, sí.
0: Per sort, no?, que tenim uns estudis que hem pogut treballar molts del que hem volgut, hem desitjat i ens ho hem passat bé, però altra gent no. Per tant, com que el que ens uneix, el que ens ha d'unir els voluntariats és un món més just,
1: Sí.
0: No? I per tant, ho hem de fer-ho, no?
1: Sí.
0: Els que podem i els que ho sentim, ho hem de tirar endavant, no?
1: Hauríem de treballar pel món del voluntariat.
0: El món del voluntariat, sí.
1: Fa molts anys que també ens movem per entitats i per ONGs i tal, i per plataformes de diferent... I jo sempre els dic que cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: El seu lloc.
1: Primer dia
0: el
1: trobes, el segon tampoc. Però quan vas entrant en una comunitat, en un grup de gent, ja vas veient, doncs mira, ostres, jo sóc bona per cosir. i jo sóc bona per arxivar i a mi se'm dona molt bé tota la mena de paperassa.
0: Exacte.
1: Pues cadascú i té a un més paper. A més,
0: és bo, jo puc dir-ho,
1: si perquè... no, acompanyament.
0: Exacte, perquè som de diferents àmbits la gent, clar, que formem part d'un grup. A vegades es pensen, hi ha gent que diu, oh, és que a mi em farà vergonya, oh, és que jo no estaré a l'alçada. Dic, si som tothom, de diferents ambients,
1: clar,
0: l'únic que ens motiva és fer alguna cosa pels altres, exacte, ajudar els altres, i tal, no? I veiem, perquè hem de fer sensibilització, hem d'explicar i algú encanta parlar i pot explicar,
1: exacte,
0: perfectament,
1: exacte,
0: el que està passant, serveix el Senegal, el Congo, la Índia, allà, sí, on sigui, i serveix per comunicar, doncs, bueno, dues xerrades que faci, que ho expliqui bé, ja està, ja, sí, ja és voluntari,
1: ja ha fet la feina,
0: ja ha fet la feina, no? Sí, per tant, sí, cadascú ha de fer el que vulgui, no? El que... I nosaltres, doncs, bueno, hem de fer, perquè això, no? Hem de fer sensibilització i hem de recollir fons. I, per tant, per recollir fons, doncs, fem la marxa solidària, la gala, la faràndula, concerts, paradetes, bueno, el que fem, la majoria d'ONGs o entitats,
1: exacte,
0: o associacions, no? I bueno, cadascú hi aporta. I veus,
1: exacte,
0: que uns voluntaris el dia de la paradeta de Sant Jordi s'hi troben encantats,
1: exacte,
0: de la vida.
1: I estan allà superbé i fan...
0: I en canvi, per organitzar un concert... Doncs,
1: pues no els hi comptis.
0: No els hi comptis. Pues ja, per tant, ja ho fan uns altres.
1: Exacte.
0: No? I és cadascú que... I com deies ben bé tu, no? De veure on tu pots estar, no?
1: Que estiguis còmode.
0: I que estiguis còmode, no? Perquè et dic, són ambients diferents,
1: sí,
0: però això també porta un valor a la teva vida.
1: Tant.
0: Aporta un valor... perquè es fan uns més amistat i els altres tampoc, no, però tenen una relació fantàstica, no?
1: No,
0: i s'hi
1: no,
0: troben
1: fem...
0: molt bé. Hi ha gent que ha entrat, mira, aquest any ens han entrat dos voluntaris i estem encantats que entri,
1: clar,
0: no? Però que al principi, sobretot un, vaig pensar, que no encaixarà,
1: sí,
0: que està d'allò, i ara diu, és que m'hi trobo, m'ompliu, i per això aquesta persona fa d'àvia,
1: sí,
0: i,
1: sí,
0: que té la vida d'allò, no? Diu, però, bueno, jo puc venir a fer això i fer l'altre.
1: Tinc aquella hora, tinc aquell moment, tinc aquell espai.
0: I, bueno, jo penso que totes les ONGs, totes les entitats, totes les associacions necessitem.
1: I tant.
0: Home, dones, sí, grans, petits,
1: sí,
0: o més joves, no, els petits no, però els més joves necessitem que vinguin,
1: sí,
0: que ens vinguin a ajudar, perquè hi ha molta feina, per desgràcia,
1: sí,
0: per desgràcia,
1: no se'ns acaba la feina.
0: Hi ha molta feina a fer.
1: I després queda més bonic perquè fas comunitat.
0: Fas comunitat, sí.
1: Vas colze a colze amb molta gent, amb
0: molta
1: els companys.
0: Gent. Sí, sí, sí.
1: I, bueno,
0: I de vegades fa molta gràcia perquè, clar, tu tens més... Per exemple, jo sóc infermera, no? I tens molta relació amb l'àmbit sanitari i tal, i penses... I ara aquí estic amb un d'allò que no hi ha ningú sanitari,
1: exacte,
0: és a dir, amb ambients diferents, amb opinions diferents, que això també és boníssim, perquè acabem unes discussions,
1: home,
0: des de arreglar el món,
1: clar,
0: a com solucionaríem moltes coses,
1: sí,
0: amb visions totalment diferents no? I enriqueix moltíssim, no?
1: Sí,
0: i escolta, hi ha gent que quasi no parla, vull dir que són més callats o més tal, però, bé, però necessitem voluntaris, sí, això està claríssim,
1: sí,
0: que de moment el món com està, necessitem voluntaris,
1: sí. Pues moltíssimes gràcies per aquesta feina, per aquests projectes, no? Per no parar, per estar implicada com estàs, Concepció, perquè fa falta sempre algú que vagi estirant,
0: bueno,
1: del carro,
0: sí, bueno,
1: pues et toca, també ho fem a gust.
0: Sí, també ho fem a gust, no? Perquè de vegades també hi ha gent que som així, no? Que ens agrada més, va, vinga, va, som-hi,
1: exacte.
0: I en canvi hi ha gent que et segueix bé,
1: exacte,
0: no? De dir,
1: que digue-li que té que fer,
0: exacte,
1: i ho faran,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: pues,
0: sí, sí.
1: Pues així és, no? I bueno, pues que endavant sempre, que a Ràdio Sant Quirze ja saps que sempre hi som i ens anirem trobant, perquè ja ho veus, ens anem trobant, perquè al final el circuit és petit, Sabadell Sant Quirze tampoc no és massa gran i anem fent projectes
0: molt bé,
1: molt comuns. Doncs moltíssimes gràcies
0: a vosaltres,
1: i contenta de que hi siguis i de que vinguis sovint.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies
1: a tu, Concepció. Adeu.
0: Adeu.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris amb Laura Roger.

i anem acabant aquest programa, però abans fer-vos una mica d'agenda de les properes activitats solidàries de Sant Quirze. Abril se'ns està quasi bé acabant amb moltes activitats i tenim un maig farcit d'activitats també. El que primer que us volem dir que el cap de setmana del 25 i 26 d'abril el Parc de les Morisques a full time, o sigui, està ple tot el dia. Tenim tots els dematins amb activitats. El 25 d'abril totes les entitats del nostre poble estaran al parc, faran el mostrem. És bonic perquè ens trobem tots els veïns i allà estarem tots. El diumenge, 26 d'abril, doncs és la festa del comerç just i les finances ètiques. Les entitats solidàries, també tindrem la 7ª Fira del Consum Conscient, també hi haurà el Mercat Vintage, els tallers infantils, el racó de jocs i moltes més coses. No deixeu d'anar al Parc de les Morisques aquest cap de setmana. I també hi serem els Amics de la Ràdio i els Som Solidaris. Els dos dies tindrem ràdio al parc, per si voleu vindre, voleu donar la vostra opinió o tan sols doncs, escoltar-nos. Del 5 de maig al 28 de maig ja tindrem una exposició al Centre Cívic de la Torre Júlia de les Fonts. És una mirada al sud que organitza nous passos. I una cosa important, i tot el mes el dedicarem al comerç just. Tot el mes el dedicarem a analitzar aquest consum conscient de què parlem a la fira del dia 26, no? I una reunió important i que m'agradaria que us la notéssiu és el 7 de maig una taula rodona que es farà a les 7 de la tarda a la sala Josep Brosa de la Patronal. La taula rodona és què ens roba la roba, els impactes de la moda del low cost, que ens increpen a tots, i participaran entitats com Setem, com ESDI, com Formació i Treball de Càritas, com l'IES Sant Quirze. Penso que serà una taula rodona important i que serà per fer-nos una consciència sobre el que ens roba la roba. I bé, com això, doncs hi haurà diferents xerrades, diferents activitats que ja us anirem presentant al llarg de tot el mes de maig. I bé, abans d'acabar, un no a la guerra, un crit a que deixin d'atacar els infants a Gaza, que deixin entrar medicaments, que deixin entrar els aliments, un crit a aquestes guerres que no porten enlloc, aquest bel·licisme que ens està ofegant a tots. Per favor, no a la guerra. I fins aquí aquests Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tinguem per dir-vos, recordeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota: somsolidaris@gmail.com. Gràcies i fins aviat. Adéu.

tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de juny. Atenció que encetem més, eh? Ja sabeu que diuen que pel juny la falsa al puny. Això vol dir que hem d'anar a segar. En fi, amics i amigues, que arriba el juny, que és el moment que comencem les vacances a l'escola. S'acaba l'escola i comencen les vacances d'estiu. I nosaltres també començarem vacances. Això vol dir que ens queden més o menys 3 o 4 programes i nosaltres ens direm adeu i anirem a passar unes bones vacances d'estiu. Això sí, eh? Al setembre tornarem aquí a la teva emissora municipal. Així que durant l'estiu ens podràs anar escoltant, si vols, des de la nostra pàgina web, que és lamoixiganga.cat. Ja que he parlat de la nostra pàgina web, deixeu-me dir que és molt xula i que la podeu visitar tantes vegades com vulgueu. Per exemple, si cliqueu a lamoixiganga.cat i aneu a programes sencers, que és una taca de pintura, allà hi trobareu totes les moixigangues d'aquesta temporada. Per exemple, la de la setmana passada, que vam parlar amb en Pauet. Fa dues, amb l'Andreu Cistella. I fa tres, va de jocs. Atenció, perquè aquesta setmana tornem a repetir va de jocs, perquè aprofitant que aquesta setmana és la Patum de Berga, avui el joc d'aquesta setmana és Juguem a Patums. Ja sabeu que Va de Jocs és una secció que ens fan des de l'Anònima, una associació que es dediquen a jugar, i també fan aquesta secció de programa de ràdio. També podrem escoltar un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El més important sóc jo. Ui, aquí es titula així avui el petit de Circ Petit. I acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol. Ja sabeu que la Moixiganga és aquest programa que us porta a dormir, és aquest programa que us acompanya mentre sopeu o mentre us estigueu dutxant. Doncs de fons heu de tenir la Moixiganga i aneu sopant, aneu menjant i aneu xerrant i explicant coses que expliquem nosaltres aquí de Moixiganga, i així anem fent tertúlia mentre estiguem sopant. I a la nostra pàgina web, també, més a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp. Si teniu ganes de fer-nos una nota de veu, ja ho sabeu. Ens cliqueu allà des del telèfon mòbil, lamoixiganga.cat, cliqueu, i se us obrirà directament al WhatsApp. Nota de veu, que és molt fàcil, i nosaltres la reproduirem aquí, a la Moixiganga. Què ens podeu dir amb una nota de veu? Per exemple, podeu felicitar els vostres amics de la classe, per exemple, per dir-los, doncs, bon curs, bon estiu, per exemple, també, o si fan anys, podeu aprofitar per desitjar-los un bon aniversari. Tot això ho podeu fer des del nostre número de WhatsApp, a dalt de tot, a la dreta de la nostra pàgina web. I vinga, va, que ja un cop fetes les presentacions, us diré que el meu nom és Moisès Bruch i que començarem ara mateix amb una cançó del Pony Pissador, que ens cantaran una cançó que es titula Gran Manual per Identificar Ocells. Ens explicaran amb aquesta cançó com identificar un ocell. Així que estigueu ben atents, perquè si no heu vist mai cap, avui a la Moixiganga n'aprendrem a conèixer-los. Amics i amigues, tots a punt, comencem. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Festa, festa.
2: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc. Juguem a fer petum. A on? Berga. Quan? Per Corpus.
6: Els nens i nenes de Berga tot l'any juguen a petum. Tot l'any. Però quan s'apropa el Corpus, aquesta febre s'estén de manera irrefrenable. Però què vol dir jugar a fer petum? Doncs molt fàcil. Jugar a fer petum és l'acte lúdic simbòlic que fan els infants de Berga on imiten el que passa a la plaça o el que passa als carrers els 5 dies de petum. A cada racó de la ciutat es pot observar nens i nenes fent veure que porten una massa amb un pal qualsevol o fent veure que són guites simplement posant els dits índex al costat de la boca, fent veure que són fuets i fent el soroll de la màxima expressió de la relació joc i petum esdevé, però, amb l'aparició de la petum infantil, que data del 1956 i que va començar com un joc, com qui no vol la cosa, d'uns quants nens i nenes, 50, diuen els escrits de l'època, d'un carrer anomenat Pinsania, i que ha esdevingut un acte tan important com la resta dels actes de la festa de petum. L'origen de la petum infantil rau en el binomi joc i festa. Els nens i nenes van demanar als seus pares, com habitualment passa a la festa, a casa meva o a tot Berga, que els fessin comparses amb materials quotidians com cartró, fusta, roba sobrera, de casa i troncs. Els adults, uns quants, tres o quatre, no direm els noms, però tenen nom i cognom, els van proporcionar les comparses i a partir d'aquí, el que va començar com un joc ha esdevingut un dels puntals de la festa, el que a Berga s'anomena la pedrera de la petum. Actualment, en moltes cases ens podem trobar amb elements de les comparses de petum fetes de qualsevol material i qualsevol moment és bo per jugar a petum, tararejant les músiques mentre juguen.
5: Quina importància té la petum infantil dins la festa?
6: El jurat, que va otorgar el Premi de la UNESCO de Patrimoni Material i Immaterial de la festa, considerà que la petum infantil perpetuava la festa i aquest va ser un dels aspectes més importants a l'hora de donar el premi.
5: Com juguen els infants?
6: De la manera més seriosa. Quan un infant juga a petum, és un moment molt important i no s'ho pren a la fresca. No. Els grans potser sí, però els nens no. Reprodueixen els moviments sense cap error ni deixadesa. I pobre de tu, com a gran, que fallis.
5: Juguen grans i petits.
6: Jugar a petum ho fa tothom. Quasi ens hi veiem obligats. Podem veure adults jugant amb els seus fills i filles a petum.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El més important sóc jo.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Silenci! La funció ja ha començat. El senyor Agustí és a la pista del circ petit i la resta de companyies són darrere la cortina esperant pacientment que els toqui. Un escalfa la veu, l'altre fa estiraments, i d'altres, bé, vaja. Sembla que mentre tant el senyor Agustí presenta, a darrere la cortina alguns es dediquen a comentar el que diu el senyor Agustí.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Siguin tots i totes molt benvinguts a una nova funció del Circ Petit. Aquesta tarda tenim el goig de portar-los una pila d'actuacions fantàstiques i començarem per una de les més impressionants.
1: Caram, ja em toca a mi, avui.
4: I qui t'ha dit que et toca a tu?
5: Que no ha dit una de les actuacions més impressionants.
1: Per això.
4: I qui ho diu? Ets tu una de les actuacions més impressionants.
3: Per a tots vosaltres, Sibila, la fatillera.
5: Aparteu-vos, xitxareu-los, que comença la més important.
2: L'art de l'actuació de la Sibila, la discussió de qui és més important, ha anat a més.
3: I després d'aquestes sorprenents revelacions, és el moment de conèixer un gran artista del circ.
4: No ho entenc. L'artista més gran és la Perla, perquè ha dit un artista i no una gran artista.
6: Perquè el més gran sóc jo, no em negreu que faig els números més grans i explosius, oi?
3: Amb tots vostès, Manric de l'Enric, el nostre pallasso!
7: Jo? Caram, aquesta sí que és bona. Oh, deixeu pas a l'artista més important del circ. Prepareu-vos, nens i nenes, que ve l'Enric.
2: L'Enric fa la seva actuació i fa les delícies dels xics i grans. Però sembla que la discussió no acaba. Més aviat al contrari.
3: Sí, quin gran artista l'Enric. I és que s'ha de ser molt gran per aconseguir fer riure xics i grans. Però ara deixem pas a un altre gran artista, algú que amb els seus poders deixarà tots bocabadats.
1: Ara sí que em toca a mi.
3: Salim, el nostre fakir!
1: Com? Ja em toca a mi? Doncs som-hi. On és la pista? Sí, cap aquí. Molt bona tarda a tothom.
2: La funció del circ petit segueix avançant i tots els seus artistes van sortint a la pista per mostrar les seves habilitats. El darrer a ser cridat és en Genís.
1: Per fi em toca. Aparteu-vos, que ara us demostraré qui és el més important d'aquest circ.
2: En Genís i la Sílvia surten a la pista i fan la seva actuació habitual. Però quan en Genís està a punt d'acabar, diu...
1: I avui, com a colofó final, faré un número extraordinari.
8: Genís, amb què surts ara? Ja hem acabat tots els números.
1: Tu deixa'm fer. A continuació, per demostrar-los qui és realment important en aquest circ, faré una cosa prodigiosa. Demano que surtin a la pista tots els meus companys de circ petit.
2: Aleshores, surten tots enmig de la pista, amb cara de no entendre quina una em porta de cap el Genís. I són tots, en Tomàs, l'Albert, la Marta, tots.
1: I és que ara faré desaparèixer la part més important d'aquest espectacle. Aquell qui sense la seva presència en aquest circ faria que tot això no tingués cap sentit. Atenció, a veure... Mireu amb atenció aquest públic tan expectant. I veureu com desapareix el més important.
9: Ostres, ha desaparegut el públic.
4: Nano, ara sí que l'has fet a bona.
1: Com? El públic?
7: Però on han anat a parar?
5: No us preocupeu. A veure la meva bola... Oh, però què fan tots amuntegats? Sí, ja ho sé, Genís, han anat a parar tots al meu carruatge.
9: Molt bé, Genís. Ara ja saps quina és la part més important del circ. Ara pots fer que tornin...

0: Vaja, sembla que al final tots sou importants al circ.
1: Sí, però la part més important és el públic. Sense ell res del que fem tindria cap sentit.
0: I ja saps com ho explicaràs això al teu diari?
1: I tant, no en tinc cap dubte. El més important del circ. Riure amb els pallassos, paquiderm de lents passos. Malabars de colorides boles i infinites cabrioles. Però si ningú es mira cap artista, quin sentit tenen a la pista? Perquè la funció vagi endavant, el públic és el més important.

Cap Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Qualsevol nit pot sortir el sol és una cançó de Jaume Sisa que avui ens cantarà el grup Tralla. És una cançó a la qual fem una festa i tenim molts, molts convidats que van arribant a poc a poc. Ara sí, ara arriba la cançó de Bressol, la cançó que ens portarà a dormir.

Ja sabeu que després de la cançó de Bressol ens anem a dormir i nosaltres ens direm bona nit i fins la setmana que ve. I no us abrigueu gaire, que de cop i volta ha vingut la calor i ara mateix la manta ja l'hem de tenir dins de l'armari ben guardadeta, perquè déu-n'hi-do la calor que ens ha arribat de cop i volta. Avui a la Moxiganga hem pogut fer moltes coses, hem escoltat el Badajocs de l'Anònima, avui hem jugat a Patum, aprofitem doncs perquè la setmana que ve és la Patum a Berga, que si heu de ganes d'anar-hi, doncs ja ho sabeu, cap a Berga falta gent, i hem escoltat un capítol de Circ Petit, el més important sóc jo.

Recordar-vos que tenim una pàgina web, lamoxiganga.cat, i que allà mateix hi trobareu la moxiganga d'aquesta setmana i totes les moxigangues d'aquesta temporada, que ja són unes quantes, i també trobareu doncs, les nostres seccions una per una, per si teniu ganes d'escoltar doncs, el Pauet, o l'Andreu Cistella, o la Montse Peláez, on posem fil de la poesia, o simplement escoltar contes. Tot això ho podeu fer des de lamoxiganga.cat. Nosaltres ens direm adeu, i la setmana que ve tornarem amb una nova moxiganga i moltes, moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé tot escoltant la ràdio. I sobretot, no hi falteu, que aquí, a la Moxiganga, passem llista. Bona nit!

sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de juny. Atenció que encetem més, eh? Ja sabeu que diuen que pot juny la falsa al puny. Això vol dir que hem d'anar a segar. En fi, amics i amigues, que arriba el juny, que és el moment que comencem les vacances a l'escola. S'acaba l'escola i comencen les vacances d'estiu. I nosaltres també començarem vacances. Això vol dir que ens queden més o menys 3 o 4 programes i nosaltres ens direm adeu i anirem a passar unes bones vacances d'estiu. Això sí, eh? Al setembre tornarem aquí a la teva emissora municipal. Així que durant l'estiu ens podràs anar escoltant, si vols, des de la nostra pàgina web, que és lamoixiganga.cat. Ja que he parlat de la nostra pàgina web, deixeu-me dir que és molt xula i que la podeu visitar tantes vegades com vulgueu. Per exemple, si cliqueu a lamoixiganga.cat i aneu a programes sencers, que és una taca de pintura, allà hi trobareu totes les moixigangues d'aquesta temporada. Per exemple, la de la setmana passada, que vam parlar amb en Pauet, fa dues amb l'Andreu Cistella, i fa tres, va de jocs. Atenció, perquè aquesta setmana tornem a repetir va de jocs, perquè aprofitant que aquesta setmana és la Patum de Berga, avui el joc d'aquesta setmana és Juguem a Patums. Ja sabeu que Va de Jocs és una secció que ens fan des de l'Anònima, una associació que es dediquen a jugar, i també fan aquesta secció de programa de ràdio. També podrem escoltar un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El més important sóc jo. Ui, aquí es titula així avui el petit de Circ Petit. I acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol. Ja sabeu que la Moixiganga és aquest programa que us porta a dormir, és aquest programa que us acompanya mentre sopeu o mentre us estigueu dutxant. Doncs de fons heu de tenir la Moixiganga i aneu sopant, aneu menjant i aneu xerrant i explicant coses que expliquem nosaltres aquí de Moixiganga, i així anem fent tertúlia mentre estiguem sopant. I a la nostra pàgina web, també més a dalt de tot a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp. Si teniu ganes de fer-nos una nota de veu, ja ho sabeu, ens cliqueu allà des del telèfon mòbil, lamoixiganga.cat, cliqueu, i se us obrirà directament al WhatsApp nota de veu, que és molt fàcil, i nosaltres la reproduirem aquí a la Moixiganga. Què ens podeu dir amb una nota de veu? Per exemple, podeu felicitar els vostres amics de la classe, per exemple, per dir-los doncs bon curs, bon estiu, per exemple, també, o si fan anys, podeu aprofitar per desitjar-los un bon aniversari. Tot això ho podeu fer des del nostre número de WhatsApp, a dalt de tot a la dreta de la nostra pàgina web. I vinga, va, que ja un cop fetes les presentacions us diré que el meu nom és Moisès Bruc i que començarem ara mateix amb una cançó del Pony Pissador, que ens cantaran una cançó que es titula Gran Manual per Identificar Ocells. Ens explicaran amb aquesta cançó com identificar un ocell. Així que estigueu ben atents, perquè si no heu vist mai cap, avui a la Moixiganga n'aprendrem a conèixer-los. Amics i amigues, tots a punt, comencem. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: Berga. Quan? Per Corpus.
1: Els nens i nenes de Berga tot l'any juguen a Patum. Tot l'any. Però quan s'apropa el Corpus, aquesta febre s'estén de manera irrefrenable. Però què vol dir jugar a fer Patum? Doncs molt fàcil. Jugar a fer Patum és l'acte lúdic simbòlic que fan els infants de Berga on imiten el que passa a la plaça o el que passa als carrers els 5 dies de Patum. A cada racó de la ciutat es pot observar nens i nenes fent veure que porten una massa amb un pal qualsevol o fent veure que són guites simplement posant els dits índex al costat de la boca, fent veure que són fuets i fent el soroll de... La màxima expressió de la relació joc i Patum esdevé, però, amb l'aparició de la Patum infantil, que data del 1956, i que va començar com un joc, com qui no vol la cosa, d'uns quants nens i nenes, 50, diuen els escrits de l'època, d'un carrer anomenat Pinsania, i que ha esdevingut un acte tan important com la resta dels actes de la festa de Patum. L'origen de la Patum infantil rau en el binomi joc i festa. Els nens i nenes van demanar als seus pares, com habitualment passa a la festa, a casa meva o a tot Berga, que els fessin comparses amb materials quotidians com cartró, fusta, roba sobrera, de casa i troncs. Els adults, uns quants, tres o quatre, no direm els noms, però tenen nom i cognom, els van proporcionar les comparses i a partir d'aquí el que va començar com un joc ha esdevingut un dels puntals de la festa, el que a Berga s'anomena la pedrera de la Patum. Actualment, en moltes cases ens podem trobar amb elements de les comparses de Patum fetes de qualsevol material i qualsevol moment és bo per jugar a Patum, tararejant les músiques mentre juguen.
0: Quina importància té la Patum infantil dins la festa?
1: El jurat, que va otorgar el Premi de la UNESCO de Patrimoni Material i Immaterial de la festa, considerà que la Patum infantil perpetuava la festa i aquest va ser un dels aspectes més importants a l'hora de donar el premi.
0: Com juguen els infants?
1: De la manera més seriosa! Quan un infant juga a Patum és un moment molt important i no s'ho pren a la fresca. No. Els grans potser sí, però els nens no. Reprodueixen els moviments sense cap error ni deixadesa. I pobre de tu, com a gran, que fallis.
0: Juguen grans i petits.
1: Jugar a Patum ho fa tothom. Quasi ens hi veiem obligats. Podem veure adults jugant amb els seus fills i filles a Patum.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El més important sóc jo.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Silenci! La funció ja ha començat. El senyor Agustí és a la pista del circ petit i la resta de companyies són darrere la cortina esperant pacientment que els toqui. Un escalfa la veu, l'altre fa estiraments, i d'altres, bé, vaja. Sembla que mentrestant el senyor Agustí presenta, a darrere la cortina alguns es dediquen a comentar el que diu el senyor Agustí.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Siguin tots i totes molt benvinguts a una nova funció del Circ Petit. Aquesta tarda tenim el goig de portar-los una pila d'actuacions fantàstiques i començarem per una de les més impressionants.
1: Caram, ja em toca a mi, avui.
4: I qui t'ha dit que et toca a tu?
5: Que no ha dit una de les actuacions més impressionants.
1: Per això.
4: I qui ho diu? Ets tu una de les actuacions més impressionants.
3: Per a tots vosaltres, Sibila, la fatillera.
5: Aparteu-vos, xitxareu-los, que comença la més important.
2: Al llarg de l'actuació de la Sibila, la discussió de qui és més important ha anat a més.
3: I després d'aquestes sorprenents revelacions, és el moment de conèixer un gran artista del circ.
4: No ho entenc. L'artista més gran és la Perla, perquè ha dit un artista i no una gran artista.
6: Perquè el més gran sóc jo, no em negreu que faig els números més grans i explosius, oi?
3: Amb tots vostès, Manric de l'Enric, el nostre pallasso.
7: Jo? Caram, aquesta sí que és bona. Oh, deixeu pas a l'artista més important del circ. Prepareu-vos, nens i nenes, que ve l'Enric.
2: L'Enric fa la seva actuació i fa les delícies dels xics i grans. Però sembla que la discussió no acaba. Més aviat al contrari.
3: Sí, quin gran artista l'Enric. I és que s'ha de ser molt gran per aconseguir fer riure xics i grans. Però ara, deixem pas a un altre gran artista, algú que amb els seus poders deixarà tots bocabadats.
1: Ara sí que em toca a mi.
3: Salim, el nostre Paquir!
1: Com? Ja em toca a mi? Doncs som-hi. On és la pista? Sí, cap aquí. Molt bona tarda a tothom.
2: La funció del circ petit segueix avançant i tots els seus artistes van sortint a la pista per mostrar les seves habilitats. El darrer a ser cridat és en Genís.
1: Per fi em toca. Aparteu-vos, que ara us demostraré qui és el més important d'aquest circ.
2: En Genís i la Sílvia surten a la pista i fan la seva actuació habitual. Però quan en Genís està a punt d'acabar, diu...
1: Ei, avui, com a colofó final, faré un número extraordinari.
8: Genís, amb què surts ara? Ja hem acabat tots els números.
1: Tu deixa'm fer. A continuació, per demostrar-los qui és realment important en aquest circ, faré una cosa prodigiosa. Demano que surtin a la pista tots els meus companys de circ petit.
2: Aleshores, surten tots enmig de la pista, amb cara de no entendre quina una em porta de cap el Genís. I són tots, en Tomàs, l'Albert, la Marta, tots.
1: I és que ara faré desaparèixer la part més important d'aquest espectacle. Aquell qui sense la seva presència en aquest circ faria que tot això no tingués cap sentit. Atenció, a veure... Mireu amb atenció aquest públic tan expectant. I veureu com desapareix el més important.
9: Ostres, ha desaparegut el públic.
4: Nano, ara sí que l'has feta bona.
1: Com? El públic?
7: Però on han anat a parar?
5: No us preocupeu. A veure la meva bola... Oh, però què fan tots amuntegats? Sí, ja ho sé, Genís, han anat a parar tots al meu carruatge.
10: Molt bé, Genís. Ara ja saps quina és la part més important del circ. Ara pots fer que tornin?
2: Vaja, sembla que al final tots sou importants al circ.
5: Sí, però la part més important és el públic. Sense ell res del que fem tindria cap sentit.
2: I ja saps com ho explicaràs això al teu diari?
5: I tant, no en tinc cap dubte. El més important del circ. Riure amb els pallassos, paquiderm de lents passos. Malabars de colorides boles i infinites cabrioles. Però si ningú es mira cap artista, quin sentit tenen a la pista? Perquè la funció vagi endavant, el públic és el més important.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Qualsevol nit pot sortir el sol és una cançó de Jaume Sisa que avui ens cantarà el grup Tralla. És una cançó a la qual fem una festa i tenim molts, molts convidats que van arribant a poc a poc. Ara sí, ara arriba la cançó de Bressol, la cançó que ens portarà a dormir.

Ja sabeu que després de la cançó de Bressol ens anem a dormir i nosaltres ens direm bona nit i fins la setmana que ve. I no us abrigueu gaire, que de cop i volta ha vingut la calor i ara mateix la manta ja l'hem de tenir dins de l'armari ben guardadeta, perquè déu-n'hi-do la calor que ens ha arribat de cop i volta. Avui a la Moxiganga hem pogut fer moltes coses, hem escoltat el Bar de Jocs de l'Anònima, avui hem jugat a Patum, aprofitem doncs perquè la setmana que ve és la Patum a Berga, que si vols ganes d'anar-hi, doncs ja ho sabeu, cap a Berga falta gent, i hem escoltat un capítol de Circ Petit, el més important sóc jo.

0: del suro. Recordar-vos que tenim una pàgina web, lamoxiganga.cat, i que allà mateix hi trobareu la moxiganga aquesta setmana i totes les moxigangues d'aquesta temporada, que ja són unes quantes, i també trobareu doncs les nostres seccions una per una, per si teniu ganes d'escoltar doncs el Pauet o l'Andreu Cistella o la Montse Pelaez, on posem fil de la poesia, o simplement escoltar contes. Tot això ho podeu fer des de lamoxiganga.cat. Nosaltres ens direm adeu i la setmana que ve tornarem amb una nova moxiganga i moltes, moltes, moltes ganes de passar-nos-ho bé tot escoltant la ràdio. I sobretot, sobretot, no hi falteu, que aquí, a la moxiganga, passem llista. Bona nit!
1: La nit és com un llibre obert que no es llegeix si estàs despert. La nit és un conte.
2: Un conte!
1: Ara l'has descobert.

0: Clic a radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.
2: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Sóc en Joan Pastor i obrim les nostres nits de jazz, com sempre, des de radiosantquirze.cat. Mal Davis va néixer el 26 de maig de 1926. Per això avui, un 26 de maig i 100 anys després, poca broma, estem gravant aquest espai. Pa per tu, Miles. I com no podia ser d'altra manera, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Un any ple d'exposicions, documentals, espais de ràdio, com aquest mateix, tradicions de treballs emblemàtiques del gran músic i moltíssimes actuacions arreu del món. A casa nostra, el gran Marcus Miller li farà tot un homenatge durant el proper Festival de Jazz de Barcelona, concretament, atenció a la data, el divendres 24 de juliol. El baixista i compositor Marcus Miller, membre imprescindible del retorn del mestre als anys 80, en aquest concert compartirà l'escenari amb altres col·laboradors de referència de Miles, amb el saxo d'en Bill Evans, la guitarra de Mike Stern, la infinita percussió de Mino Cinello i la trompeta, la sempre fantàstica trompeta de Russell Gunn. No hi ha paraules suficients per definir el llegat d'en Mal Davis. Va ser potser el músic més innovador del segle XX, trompetista, compositor i líder de moltes bandes. Davis va estar sempre a la primera línia de gairebé totes les revolucions al jazz després de la Segona Guerra Mundial. Poca broma. Hi ha qui diu que Mal Davis és el Johann Sebastian Bach del segle XX. I pot semblar exagerat, però quan repasses tot el que va transformar, potser no ho és tant. Si Bach va ser la culminació de la música barroca, Davis va ser el motor intel·lectual i estilístic que va impulsar els canvis més importants dins del jazz, des del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, la fusió i fins i tot al final de la seva carrera amb el doo-bop. La seva manera de tocar la trompeta, sovint amb la seva famosa sordina Harmon, es caracteritzava per la seva moderació, l'ús d'un lirisme poc habitual en el món del jazz i un do magistral per fer servir l'espai i el silenci. Bé, anem, doncs, evidentment, al més important, que és la seva música. I comencem amb el seu gran primer canvi. Miles Davis va aparèixer en escena ni més ni menys que acompanyant a un déu del saxon, Charlie Parker, el mestre del bebop, la figura més important del jazz en la dècada dels anys 40. En Davis va substituir a tota una estrella com era el trompetista Dizzy Gillespie. Però a Miles, la música exuberant i ràpida del bebop no li acabava d'encaixar. Per això, al final d'aquesta dècada, és a dir, l'any 1949, va realitzar un treball trencador presentant un nou gènere amb Bird of the Cool. Anunciava el primer gran canvi musical i per això es va tancar els estudis de Capitol Records amb una banda molt poc convencional per l'època. El resultat va ser una música nova, elegant, misteriosa, no tan explosiva com el bebop, però infinitament poètica. I així començava una altra manera d'entendre el jazz. Això és una petita mostra del naixement d'un nou moviment musical anomenat cool.

Aquesta peça que acabem d'escoltar, del treball Bird of the Cool, no sembla que hagi estat realitzada l'any 1949, és a dir, 75 anys enrere. I és que la sinceritat artística de Miles Davis fa que la seva música soni fora del temps. Durant la dècada dels anys 50, en Davis va anar trobant el seu so. Des de la discogràfica Prestige va anar madurant un estil molt personal en el que també incorporaria el gran mestre del saxo, John Coltrane. Escoltem el primer gran quintet d'en Davis.

Mare meva, acabem d'escoltar el cover de Miles Davis, el clàssic My Funny Valentine, talent, com hem pogut escoltar, talent en estat pur, mare meva. El 1958 va ser un gran any per a Miles Davis. Va aconseguir fitxar per la gran discogràfica de l'època en el món del jazz, és a dir, la poderosa Columbia Records, un contracte, que li permet créixer com a músic i seguir alhora experimentant amb noves sonoritats, com la col·laboració que va tenir amb el canadenc Gil Evans, un dels grans renovadors del so orquestral al món del jazz. Per exemple, de l'òpera Porgy and Bess, de George Gershwin, escoltem aquesta petita meravella.

Quin summertime, quin summertime ens va deixar el gran Mal Davis, mare meva. Bé, arribem a l'any 1959, una altra data assenyalada per representar el gran segon canvi musical del mestre Davis. Parlem de King of Blue, considerat l'àlbum més important, influent i venut de la història del jazz, per revolucionar el gènere en popularitzar el jazz modal, substituint els acords complexos per escales melòdiques, que van donar als músics una llibertat d'improvisació sense precedents. El seu nom, una mena traduït, traduït al català, una mena de melancolia o una mica trist, defineix l'atmosfera íntima, suau i reflexiva de tot el disc. L'àlbum va reunir un sextet irrepetible, que incluïa el mateix Mal Davis a la trompeta, en John Coltrane, amb el saxo tenor, Cannon Mal Adderley al saxo alt i Bill Evans al piano. Tots es trobaven en un moment de maduresa musical molt i molt fina.

Mare meva, ara ho estàvem comentant amb el Miquel Àngel. Clar, tens el Davis, tens aquests músics i sobre, tens un Bill Evans que... Mare meva, sempre ho comentem perquè en Bill Evans ha sigut un pianista espectacular. Clar, llavors juntar-ho amb un Mal Davis que era un investigador nat, doncs et portaven la música a un espai que no s'havia escoltat ni s'havia vist mai. Bé, tornem-hi. El segon gran quintet de Mal Davis en la dècada dels anys 60 va ser una de les bandes més influents en la història del jazz, integrat per joves talents com Wayne Shorter, Herbie Hancock, un altre pianista que déu-n'hi-do, en Ron Carter i Tony Williams. El grup no seguia patrons rítmics convencionals, permetent que el ritme i l'harmonia fluïssin d'una manera més lliure i orgànica. Escoltem-los.

A finals dels anys 60, en sintonia amb els canvis socioculturals de l'època i d'artistes com Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone, en Davis va fer un gir radical cap a l'experimentació elèctrica, i d'aquí neix l'any 1969 el seu gran tercer canvi en el món de la música. En la gravació de In a Silent Way, és a dir, d'una manera silenciosa, considerat el primer àlbum oficial de jazz fusió, representa una fita històrica que va trencar les barreres tradicionals integrant per primera vegada instruments elèctrics i ritmes de rock-funk en l'univers del jazz. El productor Teo Macero, a més, va utilitzar tècniques pioneres de muntatge i edició de cintes, creant peces contínues de música que van revolucionar la manera d'enregistrar els àlbums. Escoltem-ho.

Un any després d'aquesta infinita meravella que m'ha acabat d'escoltar i encara se'n va amb les seves notes, en Beaches Brew, en Miles Davis, va signar una obra mestra llegendària que va revolucionar la música trencant les barreres entre el jazz i el rock. El títol es tradueix sovint com el beuratge de les bruixes. A Beaches Brew, lluny de l'estil clàssic de Miles, com amb el disc King of Blue, ofereix una música densa, psicodèlica i abstracta, però alhora plena de contingut filosòfic, una música que volia trencar fronteres i que recuperava sons de tot el món. Escoltem-ho.

Bé, ja ho veieu, densitat, orgànica, música que sortia de l'ànima, sense filtres. I per tancar aquest període elèctric, Miles Davis va presentar Agartha, un treball gravat l'1 de febrer de 1975 a Osaka, Japó. Lluny d'utilitzar melodies clàssiques, les pistes són viatges sonors

Canviant ja de joc, deixem la part més fosca i més visceral elèctrica d'en Davis per tornar amb el doble àlbum en directe We Want Miles, enregistrat l'any 1981, que va representar la confirmació oficial del retorn de Mal Davis als escenaris després d'un silenci de 5 anys. Aquest disc va marcar una nova etapa de vitalitat, fusió, funk, jazz i, a més, li va valdre el primer premi Grammy de la dècada. Va consolidar un grup renovat i brillant amb figures claus com el baixista Marcus Miller, el guitarrista Mike Stern i el saxofonista Bill Evans, els quals van aportar un so més melòdic i obert respecte a l'etapa més fosca dels anys 70.

Amb el Davis va anar madurant aquest nou estil fins a arribar a Tutu, que representa l'últim gran període de renovació de Miles Davis. És un àlbum d'homenatge al líder sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. El títol reflecteix el compromís social i polític que Miles Davis volia projectar. Va tornar a guanyar el Premi Grammy l'any 1987, consolidant la seva resurrecció musical.

L'àlbum You're Under Arrest, Mal Davis, va tenir un impacte profund i polititzador en el món del jazz. No és el que acabem d'escoltar, que acabem d'escoltar Tutu, però ara entrarem en aquest àlbum. Va trencar barreres en integrar la música pop comercial amb el jazz funk d'avantguarda. Va destacar per incloure versions de grans èxits i per mostrar l'activisme polític de l'artista. El disc no només destacava per la música, sinó pel seu contingut polític, abordant temes com el racisme i la brutalitat policial, una experiència que el mateix Miles havia patit personalment en ser arrestat i colpejat per la policia als Estats Units. Human Nature, de Mal Davis.

Bé, anem cap a un altre d'aquests moments importants. L'àlbum que ara veurem tot seguit i escoltarem mentre anem parlant, mentre jo vaig parlant, ens sonarà una miqueta la música de l'àlbum Aura, realitzat l'any 1989, on Mal Davis va fer un homenatge monumental i alhora va crear una fita en el món del jazz i la fusió musical. Aquest treball conceptual, guardonat amb 2 Grammys, va ser compost per l'autor danès Paul Mirkeborg com una suite inspirada en els colors de l'Arc de Sant Martí. En aquest treball, en Mal Davis realitza el seu 4 o 5è canvi, la veritat és que ja ens hem perdut, dins el món de la música del segle XX. Destaca per fusionar magistralment l'electrònica dels 80 amb una Big Bang contemporània. Cada un dels temes porta el nom d'un color que descriu la seva pròpia intensitat musical. En una suite simfònica on s'alternen passatges clàssics, jazz modal i sons elèctrics.

alguns dels temes que hem seleccionat, com el que ara mateix està sonant com a fons, i sobretot els que reflecteixen el període elèctric de Miles Davis, és a dir, els anys 70, els hem escurçat, ja que la majoria té una durada superior als 20 minuts i seria impossible poder-los escoltar en un mateix espai. El llegat de Miles Davis s'entén com una força motriu de renovació constant, considerat l'arquitecte de pràcticament totes les grans evolucions posteriors al jazz. Lluny d'ancorar-se en un sol estil, va liderar un procés de canvi continu basat en el seu lema vital. Si toques de la mateixa manera que fa 10 anys, estàs mort. Això és el que solia dir sempre en totes les entrevistes que li feien i li parlaven dels seus canvis. Un dels llegats més grans va ser, alhora, descobrir i donar a conèixer a figures que més tard es convertirien en llegendes de la música. Per les seves bandes van passar gegants com John Coltrane, Bill Evans, el pianista Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea i Keith Jarrett, entre molts altres. Davis els deixava espai per brillar i explorar la seva pròpia creativitat. Bé, doncs això és tot. Esperem que la nostra proposta, avui sota la inspiració i els silencis del gran mestre Miles Davis, hagi despertat la vostra curiositat. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Benvinguts tots, una nit més, a Misteris la nit. Aquí amb nosaltres el Josep Antoni. Què tal, Josep?
1: Com estàs? Com portes aquesta nit calorosa?
0: Sí, perquè ara ja fa molta calor. Tu bé? Bé. Estic al cap de setmana.
1: I preparant els nous viatges espirituals
0: i d'altres, encara que no siguin espirituals, viatges. La qüestió és viatjar. I avui parlarem amb la Sandra Sogas, Josep Antoni, i que podríem dir que, amb la seva presentació, que és una mèdium natural que es va formar amb les millors escoles internacionals, com es va formar amb l'escola de la Marilyn Rosner, a Canadà. Te'n recordes que havíem parlat alguna vegada de la Marilyn?
1: I també fa servir un mètode especial, el de Michael Newton.
0: Sí, i que ens diu en la seva presentació que connecta amb la font d'intel·ligència de l'energia universal per oferir unes consultes personals i una orientació espiritual i sanació a través del healing. Amb nosaltres, Sandra Sogas, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Benvingut al nostre programa, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Això que estava ara llegint, i ho tret de la teva pàgina web, no? On la gent pot trobar i contactar amb tu, no?
2: Sí, amb la pàgina explico, no? Que jo ja des de petita tenia que les habilitats ja més obertes, més desenvolupades. Hi ha gent, tothom té aquesta habilitat, el que passa que hi ha gent que neix ja amb les habilitats més desenvolupades que d'altres, però de totes maneres sempre m'ha agradat viatjar i anar aprenent amb diferents persones, no?
0: Sí, diferents. Per això que després d'estar 25 anys acompanyant amb moltes persones, com definiries la teva missió de vida? Què t'impulsa a avançar en aquest camí espiritual?
2: Sí, la meva missió sempre, des de petita ho tenia clar, que era ensenyar. El que passa que al principi vaig fer Belles Arts i vaig ensenyar dibuix, pintura, però després vaig veure que era més ensenyar a través de l'espiritualitat i també barrejar una mica l'art i espiritualitat. Com saps, l'art i l'espiritualitat des de la prehistòria han anat molt units, no?, totes les cultures.
0: Sí, efectivament.
2: I ara també, sí.
0: Però, de fet, tu què vas estudiar? Què vas fer? Vas estudiar així art o...?
2: Sí, Belles Arts.
0: Belles Arts.
2: A la Facultat Sant Jordi de Barcelona.
0: I aleshores com va ser aquest canvi tan espiritual que vas fer? En quin moment donat tu estaves fent classes d'art, no?, de dibuix, tal, i em dius que de cop i volta què va passar?
2: Sí, jo, bueno, Belles Arts també ho vaig fer perquè als 18, abans d'entrar a la facultat, jo vaig fer ciències fins a COU, batxillerat de científic, i als 18-19 vaig tenir un accident de cotxe molt fort, una ECM, no?, de que vaig sortir del cos i tot, i vaig veure clar que no havia de fer biologia, que vaig començar, sinó que em vaig passar a Belles Arts, no?, que és el que m'agradava. I després de Belles Arts va ser de el Brian Weiss, no? Vaig llegir llibres del Brian Weiss i vaig trobar un noi que feia regressions i llavors ja va ser a partir d'aquí ja em vaig dedicar a això, vaig estudiar...
0: O sigui, podem dir que et dediques a això per accident, no?
1: Mai millor dit, no? Afortunadament també, no?
0: Però,
2: afortunadament, sí bueno, perquè si no...
0: Afortunadament igual... ho vas superar aquest accident, clar, pel que veig, no? Vull dir, no va ser tan traumàtic o vas estar al llit ferida?
2: Sí, vaig estar diversos mesos al llit, no? Però tinc alguna seqüela, però no... Bueno, de les vèrtebres.
0: Així va ser un cop fort, però... vull dir...
2: Sí.
0: I tan fort que, diguem, quan això que m'explicaves que vas tenir una experiència extracorporal, què va ser, en el moment que estava l'accident o després, quan estaves a l'hospital o...?
2: No, és el moment el cotxe xocar, bueno, va donar diverses voltes de campana. Jo vaig veure com, pum, vaig sortir del cos.
0: O sigui, va ser en aquest moment traumàtic, diguem, no?
2: Sí.
0: Carai. El teu treball combina tècniques ancestrals amb unes eines més modernes de creixement personal i espiritual. Com integres aquestes eines que utilitzes? Quines eines són específicament a les teves teràpies?
2: Sí, per això, per contestar-te, doncs s'ha d'entendre que jo he fet belles arts, i a belles arts hi ha antropologia cultural, no?, l'estudi de totes les cultures i el xamanisme també. Sempre m'ha agradat, i també soc restauradora, vaig ser en restauració Belles Arts. Sempre m'han agradat totes les cultures i vaig estudiar medicina tibetana, medicina coreana també, kinesiologia entre medicina xina, per mirar una mica, i també del xamanisme. I es pot treure molt, perquè totes les cultures tenen el seu oràculo, no?, que deien, sí, no?, el seu vident, oràculo, des d'Egipte, no?,
0: la persona, Grècia, diguem, que ajuda, sí, la gent, no?
2: Sí, la persona, abans els oràculos, o l'oràculo de Delfos, el més famós, sí, de Grècia,
0: sí,
2: eren com a conselleres, no?, espirituals, i tots els reis o gent important anaven a, no, allà, que els donessin consell. Després es va perdre bastant, no? Ja sabem, la Inquisició, a mi també em va matar, no?, amb alguna vida la Inquisició. Mm. Van passar uns anys que no, però ara, per sort, l'espiritualitat s'ha tornat a, no?, a desenvolupar, i el que m'agrada més és combinar diferents tècniques, com ara la teràpia regressiva, és la primera que vaig
0: provar,
2: estudiar.
0: Aquesta la sí, vas, sí, provar i l'has estudiat.
2: Mm. Sí, sí, em va agradar
0: que,
2: molt.
0: Que per entendre't, sí, aquesta teràpia, sí, diguem, et fa recordar vides anteriors, no?
2: Sí, vides anteriors. Bueno, pots anar a la infància.
0: Mm. I més enllà o...
2: I més enllà, al ventre matern, i després Michael Newton ho fa així, no? Primer vas a la infància, al ventre matern, i després l'ànima ja no li costa gaire anar a la vida passada, no? Una vida passada.
0: I ara, després, quan m'explicaves això de la Inquisició, és possible que tu haguessis arribat en aquell moment a tindre alguna experiència?
2: Sí, sí, vaig veure una vida que a mi em van ofegar, no? Era al nord d'Espanya, uh-huh, crec que era el País Basc.
0: Sí.
2: I allà jo vaig veure com et lligaven una bota amb pedres als peus i et tiraven allà els acantilats, no? Els penya-segats, no?
0: I això ho vas experimentar, sí, tu en una regressió?
2: Sí, després vaig preguntar a gent, amics d'allà, i em van dir que sí, per allà el 1500 i pico eren, sembla. Que no cremaven les bruixes ni les ahorcaven, sinó que les tiraven allà.
0: Bueno, és que ja deus saber que una de les proves per saber si una dona era bruixa era que si la tiraven a l'aigua i s'enfonsava,
2: sí,
0: no era bruixa, i si surava, llavors sí que era bruixa, amb la qual
1: cosa ho teníem bastant cru.
0: Sí, no?
2: Ho teníem bastant cru.
0: Clar, si s'enfonsaven, s'ofegaven, però bueno, deien que no era bruixa, però bueno, d'aquestes coses de la història, no?, que recordem. Per cert, quan ja et vas dedicar a atendre les persones i fer els seus bloquejos emocionals, quan va ser? Fa molt? Després d'haver estudiat això que m'expliques?
2: Sí, després de la teràpia regressiva vaig estudiar quiromassatge i kinesiologia. Va ser, bueno, per explicar, amb la meditació. Jo medito, com he dit, ja he estudiat amb lames i això, meditació, i amb una meditació vaig fer els guies, que ja era hora de canviar de feina, vaig ser això, no? Professora de pintura, després administrativa també, alguns anys, i un dia meditant va venir això, no? Que havia de canviar. Primer també vaig combinar amb el massatge, no? Sempre he anat combinant amb el quiromassatge, la teràpia regressiva, la kinesiologia, i després hi ha els registres akàshics.
0: Que d'això en parlarem. Però...
1: Sí, sí. Jo et volia comentar un tema, perquè he llegit algunes vegades que en el tema de la kinesiologia té uns aspectes terapèutics que pot afavorir amb lesions de tipus, diguéssim, òssies, com poden ser problemes d'artritis. Tot això és cert o realment... és equivalent, alguns països parlen de la kinesiologia com a alternativa a la fisioteràpia. Hi ha alguna relació? Es pot arribar a aquest nivell d'aproximació per sanació de malalties degeneratives?
2: Bé, per les malalties degeneratives, la kinesiologia la van crear, diguéssim, neuròlegs, fisioterapeutes que sabien medicina xina. Van combinar la medicina moderna amb la medicina xina i sobretot hi havia fisioterapeutes, osteòpates, perquè fem també, no?, desbloquejos musculars i això. Sí. I amb les malalties degeneratives el que mira la kinesiologia és la causa, no?, l'origen d'on te ve, i donar com corregir de diferents formes per aliviar, clar, curar no es pot dir, no?, perquè no se sap mai, clar, ha de ser amb el seguiment d'algun metge, això, però es pot aliviar símptomes, sí que...
1: Suposo que permet que la persona adopti postures més naturals, més que li puguin, en certa manera, ajudar a no tenir els símptomes tan clars, no?
2: Sí, com rebaixar aquests símptomes, i junt amb els metges, pues cada cop més metges aprenen també kinesiologia, perquè és una ciència ja. A Espanya no és carrera universitària, però hi ha un postgrau.
1: Té efectes diguéssim positius, sense cap mena de contraindicacions, que de vegades les teràpies que es fan des de la medicina típica poden tenir complicacions i efectes negatius, no, també.
0: Per una altra banda, veig que tu ajudes a persones a descobrir el seu propòsit i a comprendre, atenció, que això m'ha creat l'atenció, els seus patrons kàrmics. Explica'ns una mica això, com els patrons kàrmics i com ajudes a la gent.
2: Sí, nosaltres amb la teràpia regressiva es veu clar que repetim patrons. Sempre, normalment la dualitat, no? Ara ets ric, pobre, no? Fins que aprens, no? O ara estàs, tens parella, ara no tens parella. Sempre anem repetint patrons que ens afecten aquesta vida i no saps per què et passen certes coses com un bucle. Sempre trobo el mateix tipus de persona, de parella, o sempre mai trobo una feina que m'agradi, no? Aquests, o els diners, és molt comú també, no? Els diners entren i marxen.
0: Llavors això, vull dir, ho estudies a una persona, no?, aquests cicles. I com l'ajudes?
2: Sí, hi ha diverses maneres de les teràpies. Es pot fer amb la kinesiologia, que dèiem.
0: Sí.
2: Es pot fer amb el test muscular, el teu cos respon, no?, el sistema nerviós. A través dels músculs podem parlar amb el sistema nerviós, que pot parlar amb l'inconscient. El conscient és, diguéssim, és com la punta de l'iceberg, i l'inconscient és tot el que està sota l'aigua, no?, que és infinit, allà. L'inconscient connecta amb aquestes memòries passades, amb l'ànima. Amb la quine podem descobrir, a veure, aquest patró, i si no, després amb la teràpia regressiva fer una regressió. I les regressions simplement és quan portes al conscient el trauma, aquest trauma es sana o s'estabilitza, no? O entens, aprens la lliçó que havies d'aprendre, no?
0: Molt bé.

0: Doncs ara, Sandra, volem que parlem una mica de la connexió amb l'energia universal i la sanació a través del transhealing. Què és exactament això?
1: Sí, el transhealing és un tipus de mediumitat. La mediumitat és quan el mèdium, no, és el que canalitza, connecta el món espiritual amb el món terrenal, i el transhealing és quan connecta amb guies sanadors. Guies sanadors són els guies aquests que quan eren a la Terra encarnats eren metges, infermeres, terapeutes, i quan han transcendit el món espiritual es dediquen a ajudar a sanar. Llavors, el mèdium canalitza aquesta energia, ells venen i així poden ajudar, no, a regenerar l'energia, equilibrar el sistema energètic, i quan hi ha alguna enfermedad, que heu dit, pues, estabilitzar o ajudar. Normalment el que m'he trobat, us puc dir algun exemple?
2: Sí, sí, sí, endavant.
1: Una amiga, vaig ser a distància perquè viu a Madrid, doncs ella, és molt important la seva feina i tenia que operar-la del canell, no? El braç i el canell. Bueno, una operació que porta bastant...
0: És complicada, no?
1: Sí, o bastantes setmanes de... Jo li va preguntar quan era l'operació això i li vaig fer el transhealing, i els metges van dir que era increïble com es havia recuperat. I és una persona que no és jove, no? Vull dir que, no sé, deu tenir més de 50 anys. I es va recuperar superràpid i els metges deien com és impossible, tan ràpid, Déu mío.
2: Carai.
1: Llavors, sí.
0: Va ser una ajuda fonamental, no? Aquesta tècnica, en certa manera, per superar problemes greus.
2: Té una mica a veure amb el Reiki, també, això, que, amb les energies que es pot canalitzar, sí, o es canalitzen energies amb aquest transhealing?
1: Una mica, el que passa que amb el transhealing nosaltres connectem amb els guies o l'energia universal i els guies, el que vingui, no? L'adequat per la persona.
2: Vale.
1: I el Reiki connecten amb Usui, no? El mestre Usui, i aquesta, una energia més específica. Nosaltres és com més obert al guia que necessita la persona.
2: Vale. Sí, per entendre'ns, diguem, són dos mètodes, però el vostre, diguem, és més obert, que amb el guia espiritual que connecteu és potser més específic en cada cas, no? O per cada persona és un. És així?
1: Sí, per cada... Un altre exemple és amb els meus cunyats del meu home. El germà no podien tenir fills i van fer diverses proves i genètic, tot, bueno, els metges van dir que ja no, i que ella, pues, podria estar en perill, o sigui que... I el meu home també, ell i jo li vam enviar transhealing i es va quedar embarassada de seguida, i ara té la nena, ja té 6 anys, no?
2: Ostres.
1: La nena. No, i molt bé, sí.
2: Vale. En aquest cas, pel que sembla, pues, la canalització hauria de ser amb una altra font d'energia. Bueno, la font d'energia és la font universal, però pel que tu em dius, el guia hauria de ser un altre, no?, que en el cas de la teva amiga.
1: Sí, o un cas, és que sempre parlem de salut, no?, però un cas, un alumne va comentar a la tutoria que li havien robat uns diners del banc, una transferència...
2: Sí, d'aquelles... Yeah.
1: Un hacker, sí, o el que sigui.
2: El phishing.
0: Una mena de frau, sí.
2: Sí, el phishing.
1: Sí, de frau. Sí, un frau. I llavors vaig demanar, pues, als guies, a un guia que hagi sigut banquer, que sàpiga de transferències, mm-hmm, i de bancs i tot això, que ens ajudés, i van enviar sanació. I en una setmana va tenir els diners a la compte, un altre cop.
2: Ostres,
0: això és...
2: Ens ho apuntem.
0: És gairebé un miracle, no?
2: No, està bé. No, però diguem que en aquests exemples, és el que dèiem, en el Reiki potser és una cosa, i aquí, segons el cas, és més personalitzat.
0: Un dels aspectes...
1: Sí, perdona, la part...
0: No, volia comentar que un dels aspectes més singulars de la teva feina és el dibuix personalitzat del guia espiritual o familiar. Com sorgeix aquesta pràctica? I quin significat té per tu personalitzar aquesta imatge?
1: Sí, això va ser perquè, clar, com que jo he fet belles arts, pues, sempre els artistes tenim una llibreta. Estàvem una feina que treballàvem una botiga i estava dibuixant i de cop, quan era ja es posava el sol, ja, que hi ha aquesta llum tan especial, pues, va entrar la meva companya i li vaig veure com uns esperits allà a darrere d'ella, no?, acompanyant. I llavors els vaig dibuixar i li vaig dibuixar, em sembla que era la seva àvia, el seu pare i un nen petit, no?, que era de la família. I es va reconèixer, i llavors vaig pensar, això ho haig de mirar, de buscar, ho haig de practicar. Ho vaig anar practicant i sí, la gent anava reconeixent, o a vegades no el reconeixen, però al cap d'unes setmanes o uns mesos troben alguna foto o alguna senyal.
2: Carai.
1: I vaig anar a Anglaterra a perfeccionar més, perquè Anglaterra com és una religió ja, no?, l'espiritualisme. Sí, sí. A l'Arthur Findlay College, està molt bé, és com el... Sembla que arribis allà al castell de Harry Potter, doncs pues igual, no?
2: Allà. Això allà a Anglaterra?
1: Que... Sí, a l'Arthur Findlay College.
2: Ah, i allà fan cursos d'això, de dibuixar... Els...
1: De sí, dibuix... allà, bueno, de mediumitat.
2: De...
1: És un...
2: Ah, de medium, va bé.
1: El matrimoni Findlay, que era uns mèdiums que van donar, no?, el seu palau, és molt gran, no?, perquè allà eren diversos grups i cada grup tenien unes 30 persones i caben molta gent, no?, és com un gran palau, això.
2: Uh-huh. I tu, què estàveu allà? Era un trimestre o era...
1: No, això és
2: un curs.
1: Fan setmanes de mediumitat.
2: Ah, pots apuntar-te a un d'aquests cursos aquí. Que...
1: Cada setmana fan un tema, vaig agafar jo el transart, no?
2: El transart, per... sí, clar, sí. Era el que tu havies estudiat. I a partir d'aquí vas desenvolupar aquest art de trobar els guies espirituals o familiars, no? O sigui, ho vas desenvolupar.
1: Sí, de pintar els guies i és simplement el transart. És, bueno, per explicar-ho, hi ha dos tipus de comunicar-se amb els esperits, no? Un és de ment a ment, del ment de l'esperit a la ment del mèdium, no? Telepàticament, dius, telepàtic.
2: Uh-huh.
1: Et ve imatges o missatges, no? Paraules, sensacions, inclús olors poden venir. I l'altre és de la fusió energètica. Els esperits venen el teu camp energètic i es fusionen amb la teva energia per controlar el teu braç i la teva mà i així...
2: Ah, com una escriptura automàtica. Quan
1: sí, és escriptura... com l'escriptura automàtica.
2: Però en aquest cas, en el cas de pintura. I has fet alguna exposició d'aquests quadres o dibuixos que fas?
1: No, exposició no, veus?
2: Doncs ja la toca. Ja n'has fet molts o de quadres o no?
1: Sí, en tinc molts. Els vaig ficant a vegades a l'Instagram i això, però l'exposició hauria de ser en un lloc pagat, perquè les galeries amb això encara no estan
2: no,
1: obertes.
2: No, ja, però bueno.
1: Sí.
2: Bueno.
0: I continuant amb el tema del dibuix del guia espiritual, quines experiències comparteixen les persones després de veure aquest dibuix i el missatge del seu guia espiritual? Enteu una informació interessant de tot el que senten ells amb això?
1: Sí, normalment després escric amb escriptura automàtica el missatge.
2: Mm-hmm.
1: I molts cops, per exemple, a vegades donen premonicions o coses que i després passen, no? O recomanacions per la gent, no? Per... Normalment la gent em fa unes preguntes, no? Porta 4 o 5 preguntes i els guies li responen, encara que ells no són no poden veure tot, els guies no ho saben tot, eh? Ja, ja. Això és un mite que ho saben tot i ho veuen tot i saben el futur, no funciona així.
0: Però
1: no?
0: hi va haver bona connexió amb aquestes experiències, no?
1: Sí, després hi ha molta gent, doncs, reconeix si són familiars. Per exemple, una vegada una amiga italiana que viu a Barcelona va venir la seva mare i ella parlava italià, però bueno, s'entén una mica l'italià i...
2: Sí, pels que parlem català, l'italià és bastant...
0: I pels que viatgem a Itàlia, que ens agrada molt també.
2: I què va passar? Què va passar?
1: No, em va fer gràcia perquè li vaig fer la cara d'una senyora gran amb un monyo i em va sortir allò, visca, no tuerta.
2: Sí,
1: que,
2: sí, i tu vas dir, això és que hi falla, no hi he fet bé els ulls.
1: Sí, no he fet bé, no, i em va dir, no, és que ella era així.
0: Ah, o sigui, va coincidir perfectament, no?
2: O sigui, tu l'havies fet bé, en realitat.
0: Sí,
1: ho havia fet bé, no, aquest és que ens va fer gràcia, no? Sí. Perquè em va sortir tal qual era, no?
2: Doncs ara anem a la part interessant.

0: interessant, com tot el que ens estàs explicant, Sandra, però una de les coses per les quals vaig contactar, perquè vaig pensar, mira, això m'agradaria que ens ho expliquessis, es tracta de los registros acásicos, la sabiduría interior de los registros acásicos. Ens pots explicar una mica què és això dels registres acàsics?
1: Sí, la caixa és l'éter. És l'element éter, és un element on es guarda tota la informació, ja sigui sonora o hologràfica, imatges i paraules de tot el que han sigut l'ànima, tot el que ha sigut l'ànima, no són les ànimes o persones, sinó animals, no? També les cases, els objectes...
0: Tot el que hi ha a l'univers, diguem, està com a registrat en aquest éter,
1: sí, a la
0: caixa, no? Dius que aquest éter es diu a la caixa.
1: I es pot accedir als registres amb el permís de la persona, clar. O si és família directa, es pot accedir directament, però si no, m'han de donar permís.
0: Perquè
1: clar, no?
0: cada persona té els seus registres en aquesta caixa? O...
1: Sí, cada persona té els seus registres i es pot accedir i veure, quan accedeixes, pots veure també les vides passades. També pots accedir, el mèdium pot accedir, o per kinesiologia amb el test muscular, o si et faig una regressió, podem anar a la biblioteca càssica i també tu directament.
0: Ah, o sigui, la mateixa persona té possibilitats de... Com vas descobrir això dels registres acàssics? En qui ho vas estudiar o qui t'ho va explicar, això?
1: Això m'ho va explicar el meu guia. Un dia, meditant, em van dir tens que estudiar els registros etèricos. Em van dir en castellà, no? Etèricos. I jo buscant vaig trobar això, no? Amb webs de ioga, no? Que hi havia aquests amb webs de la Índia, de ioga i això, aquests registres, no? Akàshics. Però aquí a Espanya no hi havia ningú.
0: Sí, perquè això és relativament fa poc. Però, bueno, jo fa un temps havia sentit parlar, però no acabava d'entendre-ho. Vull dir, això aquí a Espanya que hagi arribat això dels registres no es fa tant de temps, no?
1: No, clar, això és... Però és com un nou paradigma, una manera de replantejar coses que ja hi eren per Freud i Jung, ja parlaven, no?, d'un registre o consciència universal, no?, la consciència... És més o menys això, ja havien parlat. Freud després ho va... Com que va deixar l'hipnosis i tot, doncs Jung ho va continuar amb això, no?, aquesta consciència col·lectiva. I després... Ja va ser, jo vaig estudiar als Estats Units amb una americana, vaig trobar que ensenyava els registres, a més amb el pèndol, perquè m'agrada...
0: Ah, amb el pèndol.
1: Amb el pèndol.
0: Llavors, això et permet connectar amb els registres, amb un pèndol? Com ho
1: sí,
0: fas?
1: Sí, perquè fem, el pèndol és kinesiologia. Alguns ho considerem ja, perquè funciona el pèndol el mateix, no?, per ondes del sistema nerviós, no? Uh-huh. El pèndol es mou perquè connecta amb el teu sistema nerviós, que connecta amb l'inconscient, que està connectat amb els registres acàssics, a l'éter, diguéssim, a l'éter,
0: sí,
1: i els registres
0: acàssics.
1: Tenim taules, no?, com a radiestèsia, taules amb informació, perquè jo sempre dic, a veure, un mèdium, jo com a mèdium puc accedir a informació, però amb la quine o els registres és molt més de lo global, podem anar a lo concret, molt més concretar, molt més. És com anar a una biblioteca, un mèdium diu, sí, jo connecto amb els registres i canalitzo informació, però clar, és una biblioteca tan enorme que no pots concretar. En canvi, amb les taules tenim ja informació d'emocions, de pensaments negatius, de lliçons de vida.
0: Vale, o sigui, ja tens una mica la guia en aquesta biblioteca per anar a buscar el que... Escolta, escolta, et sembla... Podríem fer un exemple d'això de lectura de registres acàssics? Així es pot fer a distància una mica o no? Com ho veus?
1: Sí, sí, amb el teu permís...
0: Mira, el Josep Antoni... Josep Antoni.
2: Faré el conillet. No?
0: El nostre conillet, Josep Antoni.
2: Sí, sempre són el comodí del programa.
0: A veure, però t'ha de donar permís. Per escrit o pot ser de
1: permís? No, per veu. Jo pregunto, em dones permís per connectar amb els teus registres?
0: Sí. A veure, no, però ho has de dir.
2: Et dono permís per connectar amb els meus registres.
0: Acàssics.
2: Acàssics.
0: Vale, a veure si són uns altres registres, els d'Hisenda.
2: No, els de Compte no valen.
0: No val que no busquis els seus registres de la declaració de renta, ara, eh?
1: No.
2: La vas presentar ahir, curiosament.
0: Ostres, és veritat, jo també l'estic...
2: L'has de fer.
0: Vale, o sigui que queda clar que et dona permís... A la declaració de renta, no?
2: I els comptes corrents tampoc.
0: I els comptes corrents tampoc. Que ves que deu tenir aquest senyor.
1: Sí. Doncs... Jo ja l'he fet, però no m'han pagat encara.
0: Encara no
2: t'ha... Jo has de pagar, però s'ha activat una mica més.
0: Bueno, doncs, anem a veure com seria aquesta lectura de registres acàssics pel nostre company Josep Antoni, que t'ha donat permís per fer-ho. Endavant.
1: Sí. Molt bé, ara...
0: Que ha de fer alguna cosa? Ha de fer alguna cosa el Josep Antoni? L'estiro a terra o alguna
2: cosa? No, jo estic pendent
0: del
2: que em digui.
0: No cal?
1: Jo simplement vaig testant amb el test muscular, amb els dits, com un test muscular, i amb les taules aniré testant en quina taula hi ha informació que has de saber ara.
0: Vale.
1: Per tu, en aquest moment present, el més important... que et pugui anar bé saber, no?
0: A veure, sí, exacte. Hi ha alguna cosa que ara, Josep Antoni, volguessis saber? Algú que t'amoïni?
2: Home, el futur de la meva salut, per exemple.
0: El futur de la seva salut. Potser que es posi una mica en meditació, no? Vale? Que tanqui... Ara està tancant els ulls i s'està relaxant una mica perquè tu puguis accedir a veure... Això, la salut, diguem. Ell voldria saber com, la seva salut, com ho veus? O, bueno, els registres acàssics.
1: Sí, que aquí surt...
0: És útil, o sigui, per entendre'ns, tens una taula, no? I ara, en aquesta taula, com ho fas? Que busques salut?
1: Primer la taula 5, que són causes desencadenants dels problemes... O...
0: Uh-huh. Sí, la taula 5, que és causa de problemes de salut o generals?
1: No, o general, desencadenant de qualsevol problema o bloqueig.
0: O bloqueig.
1: I em surt l'emoció vergonya, no fer-te vergonya d'anar potser al metge a fer-te prova o alguna cosa, o bueno, com a vegades esperem, perquè es fa cosa anar... També surt, això era el bloc emocional, el bloc mental, trastorns alimentaris, algo que estàs menjant o de la dieta, amb la quine això després ho podríem mirar, per exemple, no?
0: Bueno, diguem que el que estem fent ara és una petita prova, vull dir, evidentment, quan és una persona que ve a la teva consulta, llavors fas tot un estudi més...
1: Clar,
0: més ampli,
1: et surt dieta, després jo li faig un estudi kinesiològic i això, però hi ha alguna cosa a la teva dieta que et fa com inflamar o alguna cosa, no sé si tens problemes digestius.
2: Doncs sí, la veritat és que és cert, no? Primer, has encertat en el fet que jo vaig al metge, però em costa anar-hi de vegades, tot i que m'ho planifico, pensant que ja ho podré resoldre jo mateix, no? I això està relacionat amb el tema digestiu, no? De que tinc una esofagitis, diguéssim, normal, però que tinc que prendre medicació i sobretot menjar molt tranquil·lament per evitar grassos, no?

0: o estem mirant, això t'avisaria en tot cas. Com ho veus?
1: Sí, ara també surt amb el sistema energètic, surt els chakres menors o canals menors del cos, per tant, aquí és quan et recomanaria potser fer acupuntura o amb medicina xina, no?, que et miressin, perquè hi ha algun meridià, o amb la quine, jo també ho puc tastar, quin meridià ens tens, que estan com a més dèbils i necessiten com...
2: Saber, doncs, prenem nota. Prenem nota d'això.
0: Sí, que potser acupuntura així desbloqueges algun canal d'energia que li aniria bé.
1: Sí, clar, perquè cada meridià és una emoció, llavors hauríem de fer un estudi més profund, no? Per exemple, aquí, quan surt això...
0: Clar, clar, sí. Quan... Sí. Sí, tu, diguem que ara estàs mirant o canalitzant per veure els registres acàssics, has descobert això que ens has dit, no?
1: Sí. Mira, i ara ens surt l'última, taula 14, els grups d'ànimes galàctiques, a veure de quin planeta vens.
0: Ah, de quin planeta ve el Josep Antoni?
2: No té res a veure amb el signe zodiac.
0: Espera, de quin planeta ve?
1: A veure. A veure, surt que ets com jo, doncs, arturians, per això igual.
0: És arturià?
2: Arturià,
0: sí.
2: Ah.
0: D'Artur, de
1: l'Arturus.
0: L'estrella Arturus. Hi ha un sistema...
1: Sí. Solar d'Arturus, els anomenem arturians.
0: Sí, però aquests no eren els que semblaven cocodrils, o eren com
1: no,
0: reptilians?
1: No. Els reptilians no, d'Arturus són aquests que són alts i...
0: Alts i rossos.
2: No té res a veure...
1: No, blaus, alts i blaus.
0: Ah, mira, bueno, sí, ho has encertat, perquè va de blau.
2: Sí, soc una mica alt, no massa.
0: Bueno, és... Però, bueno, alt, sí, és una mica...
2: Per la meva època, sí.
0: Per a sí. Però va de blau, o sigui que el teu color preferit...
2: És el blau.
0: És el blau. Sí, i això va amb els que, diguem, són d'Arturo... Sí. És això, no?, el que m'està...
2: I els arturians té a veure amb els cavallers de la Taura Algodona, no té res a veure amb això, no?
0: Ah, té a veure
2: amb el tour, el rei del tour i tot allò...
0: No.
1: Això
0: és una altra història.
1: És una altra...
0: Sí, home, és que...
1: No, els arturians, per dir d'alguna manera, són molt creatius, no?, de crear això de l'art i això, els... molt sanadors, normalment són sanadors i telepàtics, perquè ells, el seu planeta, es comuniquen telepàticament, és a dir, i són molt avançats tecnològicament, uns dels més avançats.
0: I diguem que hi ha diferents sistemes solars, bueno, clar, de diferents estrelles. Quin altres has vist? Quins altres sistemes, a part del sistema aquest d'Arturo, t'has trobat a vegades amb gent? O quins són els que més...
1: Mira, jo també, això, jo he vist, també faig servir el sistema de classificació de la NASA o dels Estats Units, no? Que és el... Bueno, puc recomanar que llegiu el llibre de Michael Sala, Insider, Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Aliens. O si no, home, em sembla que, a veure, on te vaig veure el Prime Video,
0: hi ha
1: el documental.
0: Hi ha diversos documentals, sí.
1: Sí, quina... doncs ja ho divideixen en extraterrestres benèvolos, no?, de bons, que ajuden en l'evolució de la Terra i que no utilitzen armament, com els arturians, pleiadians...
0: Els Pleiades, no?
1: Pleiades. Sí, de Sirio.
0: Ah, els de Sirio. Els de Sirio.
1: Sirius A, que són humanoides o felins, no? Els de Procyon, l'estrella polar, no? Polaris, Mintaka, Spica, Arturus i Spica és el mateix, Arturus i Spica, o Nihal, Vega, els més antics.
0: De Vega també, carai.
1: Vega Lira, la constel·lació Alfa Centauri o Beta Centauri.
0: Carai, tot això, diguem, cada persona té com una ascendència, no?, pel que m'expliques.
1: Sí, i a Andròmeda també hi ha alguns...

0: Això surt a el que serien els registres acàssics, la sentència aquesta que té cada persona?
1: Sí, inclús, bueno, el Michael Newton, quan vaig anar a Washington, vaig fer el curs a veure Washington, també explicava Michael Newton que amb la regressió, quan vas al món espiritual i parles amb el teu consell de savis, els hi pots demanar que t'expliquin d'on te vens, i allà pots com veure el teu planeta, perquè a mi em va passar, no? Que vaig anar a Arturus, vaig veure... Jo era un ambaixador amb els de Pleiades i Sirio, perquè els de Pleiades, clar, els de... Imagina't, els arturians són tan alts, els pleiadians, vaig dir, ai, és que són tan monos, així, com a muñequitos, no? Com
0: sí,
1: tan, bueno, tan guapos...
2: Bueno, jo no tant, eh?
0: El tip... No, però tu ets del tipus alt.
2: El tipus alt, sí.
0: No, això fa referència als diferents els tipus pleiadians... d'humanoides, sí, diferents... que a vegades s'estudia l'ufologia, no? Que hi ha,
1: sí, a l'ufologia... I els dolents, després eren els que lluitaven en contra dels reptilians, però els reptilians... N'hi ha de dos tipus, uns que són intraterrenos o que estan per aquí a la Terra, que són més petits, i els aquests tan alts, enormes, de 3 metres, són draconians, d'Alfa Draconis, de l'estrella Alfa Draconis.
0: Ah, i estan a la Terra, dius?
1: Alguns estan per aquí camuflats, però són els més petits, no? Els camuflats... hem d'esperar a veure... Jo estic esperant això de Steven Spielberg, la nova pel·lícula.
0: Ah, és veritat, ara una nova pel·lícula a veure.
1: A veure què explica, no?
0: D'aquestes però... històries, sí.
2: Doncs per tancar aquest experiment que hem fet, haig de dir clarament, i poso com a testimoni pels nostres oients, que això no estava preparat.
0: No, no, a veure, aquí
2: tu no sabies ni em coneixes, perquè no ens hem vist mai, ni sabies més de la meva salut, i és cert que, evidentment, tant per una banda em costa anar al metge, i en segona banda tinc problemes digestius.
0: I ens ha servit una mica un exemple de com funciona això dels registres acàssics.
2: Recullo el teu consell del tema de la medicina xinesa. I ara, ja acabant el nostre programa, volíem parlar d'un llibre teu molt interessant que es diu Històries de la Caixa, que són contes de l'ànima, tantes qüestions universals com què passa després de la mort. I la meva pregunta, tu creus en l'ànima i quin sentit té l'ànima?
1: L'ànima, ho explico al llibre, no? L'ànima, per dir d'una manera, la religió ho explica millor és el taoisme, no? L'ànima, quan ve la Terra, tothom, totes les religions, inclús el cristianisme al principi, no? El budisme, creuen que, o ens venen això de que venim aquí a saldar el karma, o si ets pecador, no? Has de perdonar, això és important, però... és una conseqüència, no? Un efecte de reencarnar-te. Realment l'ànima el que busca és tornar a la font, unir-se un altre cop a la font, perquè ve de la font i torna a la font. És com, bueno, Shakespeare ho va dir aquí, com un teatre que vens aquí a experimentar i després tornes, no? Com el pati de jocs de l'ànima per experimentar això. Ara, quan vens aquí, com els arturians, per exemple, venim aquí, els arturians són molt sensibles. Tu no, suposo que per lo que dir estàs parlant, també t'ho noto, no? Que ets molt sensible. Sí, sí. I per això també els aliments...
0: Pensa que li agrada l'òpera, que no vegis, o sigui...
2: La música en general.
0: En sèrio.
2: Això deia, abans deies de l'alt, també és cert, no? Perquè a mi m'agrada
0: sí,
2: molt la música.
0: Sí, i fem un programa d'òpera, ell i jo,
2: i
0: no para de plorar, perquè totes...
2: Home, és que m'emociono.
0: Exacte, és en
2: potser,
0: això...
2: Potser per això tinc problemes d'estómac.
0: No m'estranyaria, no, en sèrio, sí.
1: No, doncs una recomanació és que els arturians venen d'unes dimensions molt elevades, la sèptima, 6, 7, que ja no hi ha cos físic. Llavors, quan venim aquí, depèn de quins menjar, has de menjar el més natural, més ecològic, més de la terra, de la temporada, quan més natural, millor, perquè tot el que és processat i això ens senta sí. malament, no? Clar.
2: Amb això estem, la meva dona ja m'ho recomana sí. moltíssim, no? Però no li fas, sí, no? No li fas massa cas del tot. I què pot descobrir el lector al llegir el teu llibre? Què li pot impactar?
0: Llibre que, pot... que pot trobar...
2: Home, clar, hem de recomanar, evidentment.
0: I que recomanem, Històries de la Caixa, Cuentos de l'Alma. Sí. Què troba en aquest llibre?
1: Una cosa molt important, no tenir por a la mort, no? Que és com un trànsit, una... l'ànima, simplement l'energia es transforma, no? Tornem al nostre origen i després que no has de tornar si no vols. Tots els que t'han dit, ah, has de tornar perquè que si et falta fer acabar el karma, que si no sé què, no, tot això són mentides. No has de tornar si no vols, és decisió nostra, si vols tornar o no. Sempre podem decidir.
0: Vale.
1: Encara que els teus guies et diguin, no, tu pots...
0: Encara que et diguin, tu torna, que t'espera tothom o que tens que acabar de fer alguna cosa, tu pots dir, bueno, fins aquí, el meu cicle, diguem, de...
1: Sí, de moment no...
0: Càrmic, el meu cicle càrmic, ja no vull continuar.
2: Però és molt important, no?, perquè ens han fet durant molts anys a la nostra història, ens han fet tenir por a la mort, no?
0: Sí.
2: I en certa manera això ens allibera una mica d'aquesta angoixa, no?
0: Sí, i anem acabant, perquè el sí, temps ja ens queda poc. Perquè hi ha molt interès, i, però també hi ha dubtes i persones escèptiques respecte al món espiritual. Què els diries a la gent que sent curiositat, però que també a vegades estan com espantats davant d'aquest tipus de connexió?
1: Sí, les persones... A mi m'han vingut molta gent escèptica, però més que a vegades d'escèptics, també són, tenen por a lo desconegut, no? Al món espiritual o al món esotèric.
0: Sí, al món esotèric.
1: Sí, llavors a mi m'han vingut com a metges, polítics i gent, i amb la kinesiologia encantats, perquè és com algo més científic, més pràctic, que poden... Tu testes, fas correccions i els hi dones informació, i des d'aquí, molt bé. A vegades amb la teràpia regressiva els ajuda també a veure que hi ha alguna cosa més enllà, no? Però sempre, si són escèptics i diuen no crec en les vides passades, el que deia el Brian Weiss és que la sanació també va bé, perquè la ment es crea com una història, com un cuento, un conte, i quan aquest conte li va bé per reflexionar la ment i canviar de patrons o canviar d'actitud, no?
0: Doncs ja estem acabant aquesta entrevista. Ja que has estat parlant dels diferents mons, has tingut algun encontre a la tercera fase? Alguna vegada? Em refereixo amb visitants d'altres planetes o així, és el que li diem ufologia, encuentros en la tercera fase.
2: O amb d'altres animals.
0: O potser exterior, llums, no? Alguna vegada que hagis
2: energies, no?
0: Vist llums al cel o...
1: Així físic no, però en viatges astrals sí, us puc explicar quan vaig anar a Mèxic.
0: Sí, explica.
1: Vaig anar a fer el curs de registres i estava a Monterrey, que hi ha la muntanya, i una noia del curs diu, hi ha uns xamans allà a la Huasteca, la muntanya, es diu Huasteca, es diuen Huasteca Viva, i si voleu fer un temazcal, i vam anar, no?, tots a fer el cap de setmana un temazcal, que és la sauna amb pedres, no?, pedres calentes.
0: Ah, carai.
1: Primer fas un passeig per la muntanya, i venia també el seu fill, era algo molt, no és com el que fan aquí, sinó molt senzill, amb les pedres que sues, i hi ha les herbes, va molt bé, no?, per sí. desintoxicar i alliberar. Després del temazcal van fer un sopar de germanor allà, cadascú cuinava algo i jo, com sabeu, la truita
0: de patates,
1: la truita
0: patata
1: espanyola, i ceba,
2: amb ceba,
1: la patata i ceba, tothom vol la truita, sí. I després van tocar música i jo em vaig programar, jo vull sortir del cos, vull sortir, i pum, i em trobo de cop fora del cos, però vaig veure una llum i llavors és seguir la llum. Vaig seguir la llum i veig la piràmide del Sol, que sí. està a quilòmetres més cap a DF, no? La capital.
0: Sí.
1: Després, al cap d'una setmana, hi vaig anar. Llavors vaig entrar dins la piràmide i es va obrir com una pedra, una roseta amb símbols. Bueno, es va obrir i entro dins i veig uns túnels i m'esperaven uns certs tipus de...
0: Val, com això, allà... Però això ho feies en aquest viatge o va ser després...
1: Astral, quan... no, un viatge astral.
0: Vale, sí. Mentre estaves fent aquest viatge fora del cos, astral... és això, entres a la piràmide tal, i et trobes amb uns éssers que
2: de
0: semblen
2: fora, de fora del món.
0: Alienígenes, no?
1: No, intraterrens. Intraterrens,
0: vale. I què? Van donar algun missatge o vas sentir?
1: Sí,
0: algun?
1: Em van dir que ells viuen allà dins i que la música és molt especial i té colors, i veia la música que tocaven, doncs hi havia colors, cada nota era uns colors i feien com unes ondes energètiques super, que són sanadores, i bueno, vam estar allà, bueno, molt simpàtics.
0: Doncs amb això ja acabem, que se'ns acaba ja el temps, i Sandra, t'agraïm molt totes aquestes explicacions. Digue'm.
1: Una curiositat, perquè digue. Sabeu, perquè ja que estem a Catalunya, també em va passar això aquí a Montserrat, perquè ho sabeu també ja, eh?
0: Sí, un bueno,
2: sí. És un lloc màgic per nosaltres, eh?
0: Nosaltres anem a estar el dia 11 de l'11 a veure
1: a Montserrat.
0: Sí, sí. I allà també hi ha portals d'aquests, no?, que, com el que explicaves.
1: D'intraterrens també hi ha un portal, i també vaig veure certs, però aquí eren diferents.
0: Tu vas anar en algun d'aquests portals de Montserrat, també, o...? Vas tenir una experiència a Montserrat?
1: En un viatge astral, també.
0: També?
1: Sí.
0: Val. Doncs escolta, molt bé. Ens ha encantat totes aquestes explicacions, que sobretot la qüestió de la caixa, d'aquests registres que no coneixíem i que ens has fet una experiència aquí en directe, en viu, en directe.
2: Doncs moltes gràcies, Sandra, per la teva entrevista, per estar aquí amb nosaltres i sobretot per les recomanacions, dels quals pren nota i a partir d'ara les posaré en marxa.
1: Sí, gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, eh? Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bona nit.

0: Misteris la nit. Gaudí va morir el 10 de juny de 1926 atropellat per un tramvia mentre caminava cap a l'església de Sant Felip Neri, tot just fa 100 anys. El seu aspecte humil va fer que inicialment no fos conegut i aquell episodi va marcar el final d'una vida dedicada completament a la visió artística i espiritual. Tot i això, per a Gaudí, no va representar el tancament de la seva obra. Era el començament d'un projecte immens i universal.
1: Hi ha una data que a nosaltres ens ha sorprès moltíssim. És la seva data de mort, el 10 de juny del 1926, i també la seva data de naixement. I això està relacionat amb dos números que són importantíssims i que hem descobert, que és una de les nostres teories, que parlarem en un proper programa. És el número 16 i el número 18. Si penseu, hi hauran 16 tòdades, que són la dels apòstols i dels evangelistes. I si li sumem la de Jesús i Maria, donen 18. Per tant, 16 i 18. Fixeu-vos, Josep Maria,
0: sí,
1: que va morir el 10 del 6 del 1926. Si tu separes, per una banda, el dia i el mes, és 10 i 6.
0: Sí.
1: I si sumes 10 i 6, fan 16.
0: 16, que és precisament això.
1: El número 16 és important perquè hi ha 16 todes d'evangelistes i d'apòstols. Però si agafes l'any de la seva mort, 1926, suma també 1 i 9 són 10, 2, 12 i 6, 18. Per tant, la seva data conté aquests números màgics de 16 i 18. Però encara podem anar més enllà, perquè podem pensar que tota la seva vida, des del naixement fins al final, també està relacionada amb el 16 i 18. Ell va néixer el 1852. Si sumes 1 més 8 més 5 més 2, dona 16. I si tornes a sumar l'any de la seva mort, 1, 9, 2, 6, donen 18. Per tant, en el seu naixement hi ha el 16 i en la seva mort hi ha el 18. Què significa 16 i 18?
0: Digue'm.
1: Ho veurem en el proper
0: programa. Però diguem una mica...
1: És la relació entre les tòdades dels evangelistes, la tòdada dels apòstols, la tòdada de Maria i de Jesús i l'arquitectura màgica dels seus números.
0: Com veieu, hi ha moltes coses a dir sobre l'arquitectura de la Sagrada Família i la numerologia.
1: I la geometria màgica, que serà el títol del proper programa.
0: El programa que farem la pròxima temporada sobre Gaudí i on podrem explicar moltes més coses de tots aquests números que ens deia el Josep Antoni. No oblideu també que hem fet aquest programa sobre els registres acàsics i la Sandra Soas, que ens deia al final que estava preparant un llibre.
1: Sí, un altre llibre, estava sobre ànimes. Penseu que en el seu llibre que hem comentat parlava de l'ànima i el propòsit de l'ànima. Doncs
0: i ara,
1: hi ha un altre llibre sobre
0: passades.
1: Ànimes passades.
0: Sí, perquè ella fa regressions,
1: sí,
0: i parlarà sobre...
1: No sabem si tindrà aquest títol, però el seu tema és ànimes passades.
0: Ja el té gairebé preparat i esperem que quan la tornem a veure ja hagi estat publicat. Sí. I ja està, Josep Antoni, fins aquí arribem avui.
1: A Misteris la nit.
0: Misteris
1: la nit o la nit dels misteris, com voleu.
0: Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes, si la

0: 7 Art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, John, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.